Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món, llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície, travessa les llambordes.
1: Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conchi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ooh, baby, I love you. Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
3: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.
1: Paraules, música i lletres a la fresca. Cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Ahir a les 6 de la tarda es va presentar a les Franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès. A l'acte hi van acudir productores de la comarca i es van presentar les conclusions i els beneficis de la proposta. Una acció encarregada pel Consell del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat aportant elements tècnics, econòmics i organitzatius per aconseguir la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. Aquesta tarda a les 6 s'organitza la primera trobada del Club Feminista al Centre Democràtic i Progressista. En aquesta estrena del club es farà una lectura de Per Magel, el llibre d'Eva Baltasar, recollint comentaris i fent conversa sobre el que planteja l'obra literària. L'agrupació neix amb el pensament de conversar, crear i trobar-se en comunitat. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora ja treballa pel Campionat de Cap d'Espanya, que celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxima al migdia. Pel que fa a demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. El matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. I continuarà baixant amb la mateixa dinàmica. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.
1: Paraules, música i lletres a la fresca. Cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Ahir a les 6 de la tarda es va presentar a les Franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès. A l'acte hi van acudir productores de la comarca i es van presentar les conclusions i els beneficis de la proposta. Una acció encarregada pel Consell del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat aportant elements tècnics, econòmics i organitzatius per aconseguir la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. Aquesta tarda a les 6 s'organitza la primera trobada del Club Feminista al Centre Democràtic i Progressista. En aquesta estrena del club es farà una lectura de Permagel, el llibre d'Eva Baltasar, recollint comentaris i fent conversa sobre el que planteja l'obra literària. L'agrupació neix amb el pensament de conversar, crear i trobar-se en comunitat. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora ja treballa pel Campionat de Cat d'Espanya, que celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxima al migdia. Pel que fa a demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. El matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. I continuarà baixant amb la mateixa dinàmica. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Ahir a les 6 de la tarda es va presentar a les Franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès. A l'acte hi van acudir productores de la comarca i es van presentar les conclusions i els beneficis de la proposta. Una acció encarregada pel Consell del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat aportant elements tècnics, econòmics i organitzatius per aconseguir la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. Aquesta tarda a les 6 s'organitza la primera trobada del Club Feminista al Centre Democràtic i Progressista. En aquesta estrena del club es farà una lectura de Permagel, el llibre d'Eva Baltasar, recollint comentaris i fent conversa sobre el que planteja l'obra literària. L'agrupació neix amb el pensament de conversar, crear i trobar-se en comunitat. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora ja treballa pel Campionat de Cap d'Espanya, que celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxima al migdia. Pel que fa a demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. El matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. I continuarà baixant amb la mateixa dinàmica. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Gràcia

0: Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.
1: Paraules, música i lletres a la fresca. Cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Ahir a les 6 de la tarda es va presentar a les Franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès. A l'acte hi van acudir productores de la comarca i es van presentar les conclusions i els beneficis de la proposta. Una acció encarregada pel Consell del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat aportant elements tècnics, econòmics i organitzatius per aconseguir la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. Aquesta tarda a les 6 s'organitza la primera trobada del Club Feminista al Centre Democràtic i Progressista. En aquesta estrena del club es farà una lectura de Permagel, el llibre d'Eva Baltasar, recollint comentaris i fent conversa sobre el que planteja l'obra literària. L'agrupació neix amb el pensament de conversar, crear i trobar-se en comunitat. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora ja treballa pel Campionat de Cap d'Espanya, que celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxima al migdia. Pel que fa demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. El matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. I continuarà baixant amb la mateixa dinàmica. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Són les 12. Notícies. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.
3: Chac, chac, chac.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Ahir a les 6 de la tarda es va presentar a les Franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès. A l'acte hi van acudir productores de la comarca i es van presentar les conclusions i els beneficis de la proposta. Una acció encarregada pel Consell del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat aportant elements tècnics, econòmics i organitzatius per aconseguir la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. Aquesta tarda a les 6 s'organitza la primera trobada del Club Feminista al Centre Democràtic i Progressista. En aquesta estrena del club es farà una lectura de Per Magel, el llibre d'Eva Baltasar, recollint comentaris i fent conversa sobre el que planteja l'obra literària. L'agrupació neix amb el pensament de conversar, crear i trobar-se en comunitat. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora ja treballa pel Campionat de Cap d'Espanya, que celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxima al migdia. Pel que fa demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. El matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. I continuarà baixant amb la mateixa dinàmica. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

fantàstic, anem de pastura. Amb la Matilda sortim a caminar. Busquem el cop.

pelegrins a peus, filòsofs en trànsit. Som dos actors creuant el decorat. El teu carrer és de

girem al nord, després girem al sud i mirem a una altra banda. Si ens trobem un conegut i ja no pensem

Yeah, but shut things all in fair.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 2:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fitxú com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000

0: milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
1: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
0: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
0: Els socis de legislatura, Esquerra i els comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach.
3: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
4: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
0: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
5: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
6: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
7: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
6: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
8: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
6: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
5: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
10: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
9: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
11: Notícies en xarxa.
5: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
11: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
5: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
13: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, en una situació ja ordinària. No?
12: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
5: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
14: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
15: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
14: En cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
16: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari.
14: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
5: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
11: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
5: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
11: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
5: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
11: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
5: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela, de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
11: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
5: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no es exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
18: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
17: La entidad también lamenta que la ley no obligue las inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
5: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
19: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
5: També a l'AP7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
11: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
5: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a l'AP7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
11: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
5: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. Ho a Ulla i de Ràdio, Quim Gassó.
20: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta dos ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
21: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
20: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
5: I passem també a parlar a l'Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 2:15 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
1: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural.
2: Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
22: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis, en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
1: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora de aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
5: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, que ja estem escoltant, també Amaya o Ralfichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català.
11: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
5: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
11: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
23: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
11: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
5: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí Miró Gomis de Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
25: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
24: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
26: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
24: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
5: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
27: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. serà de família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
0: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
27: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
3: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
27: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora, Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco, després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà. La capital del Segrià també ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
5: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant.
4: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França, des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics d'en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Metafísica es podrà veure a la plataforma a la xarxa Més a les 8 i a partir de 11:15 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
18: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti doncs, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
0: Díaz. I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
20: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
19: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
21: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
22: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
23: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats amb més controls dels que faríem habitualment.
21: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
25: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
24: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
3: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
2: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: I important presentació la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
5: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
6: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
5: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
0: I és moment per a la cultura.
7: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
0: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, qui estem escoltant, o Ralphy Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
7: Pero desde que te conocí dejaste entrar en el jardín.
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:45 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
9: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
27: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més, posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
26: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
28: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
26: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
8: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha notat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
10: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
8: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcisa, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
11: A títol personal, jo em sento enganyat. Que nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
8: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, la CIS de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

Skoll, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Botto. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i més de 2.000 morts, a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials després dels dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5. Demà, de 6 a 7 de la tarda, s'inaugura la botiga de l'Escaldarium a Montcercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix pel carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi Margall, carrer de Sensi i Vega, i acaba el carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers, entre les 6 i les 7, es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular en vehicle. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una 13a edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països d'arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, més inclusió social, afavorir i ensenyar la llengua i cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Aquesta setmana es va presentar a les franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès, una acció encarregada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat de la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. L'estudi conclou que la DOP és viable tant tècnicament com econòmicament i que disposa de les condicions necessàries, però assenyala que encara cal ampliar el consens i les productores dins del sector per professionalitzar-ho i així valoritzar l'oli del territori. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora del Club Patins de Tona ja treballa per al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures s'han mogut entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxim al migdia. Pel que fa a demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. Al matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia, fins a baixar les temperatures més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Música d'avui i de sempre. Música per tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fugots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fugots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes de

infraestructures i serveis essencials després dels dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5. Demà, de 6 a 7 de la tarda, s'inaugura la botiga de l'Escaldarium a Montcercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix pel carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer de Sensi Vega i acaba el carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers, entre les 6 i les 7, es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular en vehicle. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una 13a edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països d'arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, més inclusió social, afavorir i ensenyar la llengua i cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Aquesta setmana es va presentar a les franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès, una acció encarregada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat de la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. L'estudi conclou que la DOP és viable tant tècnicament com econòmicament i que disposa de les condicions necessàries, però assenyala que encara cal ampliar el consens i les productores dins del sector per professionalitzar-ho i així valoritzar l'oli del territori. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora del Club Patins de Tona ja treballa per al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures s'han mogut entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxim al migdia. Pel que fa a demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. Al matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia, fins a baixar les temperatures més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes de dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Botto. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i més de 2.000 morts. 50.000

Elles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una 13a edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països d'arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, més inclusió social, afavorir i ensenyar la llengua i cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Aquesta setmana es va presentar a les franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès, una acció encarregada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat de la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. L'estudi conclou que la DOP és viable tant tècnicament com econòmicament i que disposa de les condicions necessàries, però assenyala que encara cal ampliar el consens i les productores dins el sector per professionalitzar-ho i així valoritzar l'oli del territori. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de Patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora del Club Patins de Tona ja treballa per al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures s'han mogut entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxim al migdia. Pel que fa a demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. Al matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia, fins a baixar les temperatures més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
3: Man, what in the world?

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El Otro Lado, de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes de dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i més de 2.000 morts, a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials després dels dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5. Demà de 6 a 7 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldarium a Montcercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix pel carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer de Sens i Vega i acaba el carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers entre les 6 i les 7 es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular en vehicle.

país. Aquesta setmana es va presentar a les franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès, una acció encarregada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat de la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. L'estudi conclou que la DOP és viable tant tècnicament com econòmicament i que disposa de les condicions necessàries, però assenyala que encara cal ampliar el consens i les productores dins el sector per professionalitzar-ho i així valoritzar l'oli del territori. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de Patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora del Club Patins de Tona ja treballa per al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures s'han mogut entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxim al migdia. Pel que fa a demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. Al matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia, fins a baixar les temperatures més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.
3: I'm erotic.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Alexander, girl, I know what you like.

0: bliss.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

If you don't take your meat, you can't have any pussy.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes de dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i més de 2.000 morts, a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials després dels dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5. Demà de 6 a 7 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldarium a Montcercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix pel carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer de Sensi Vega i acaba el carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers entre les 6 i les 7 es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular en vehicle. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una tretzena edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països d'arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de

assenyala que encara cal ampliar el consens i les productores dins del sector per professionalitzar-ho i així valoritzar l'oli del territori. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora del Club Patins de Tona ja treballa per al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures s'han mogut entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxim al migdia. Pel que fa a demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. Al matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia, fins a baixar les temperatures més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.

0: Bona tarda, i amb aquesta música que de seguida ens posaran per aquí, no amb la que estem sentint, que és la que estem escoltant, que és la de paraules, música, la sintonia, però ara de seguida escoltarem la que d'alguna manera doncs, ens introduirà en el tema que avui tocarem. Encetem una nova edició de Paraules, Música i Lletres a la Fresca, el programa cultural d'estiu, on la cultura, en majúscula, és la gran protagonista. I, com sempre, també ho són les amistats i les persones que la fan possible. Avui, Paraules, Música i Lletres a la Fresca respira més fort que mai. La cultura és vida i la vida a Caldes té nom de foc. La Comissió de l'Escaldario en 2026 és aquí, amb nosaltres, per encendre històries, soms i mirades. Podríem dir part d'aquesta comissió, no? Però bastants. Avui les paraules tenen brasa, les lletres tenen espurna i la música té aquell batet que només neix quan el poble es prepara per cremar la nit i també per refrescar-la. Benvingudes en aquest espai d'estiu on la cultura, com hem dit abans, respira i avui respira incandescent. Doncs passem a presentar les persones que tenim aquí i que formen part d'aquesta comissió. Una primera part, Doncs Laia Cuscó, regidora de Cultura de l'Ajuntament. Hola, què tal?
1: Molt bé, aquí estem.
0: Alba Mayol, membre de l'associació La Forca i codirectora de l'espectacle de l'entitat de La Forca.
2: Sí.
0: Hola. El Ramon Soler, autor i ànima de la música de l'Escaldarium, el Templarium i el Judici, director de l'Orquestra del Foc i de l'Aigua. És així, oi, Ramon?
3: És així, sí.

0: Bona tarda.
1: Magda Creus, coordinadora de l'Escaldarium, la persona que fa possible que tot funcioni. Jo diria que és així, no?
2: Bueno, més o menys. Hola, bona tarda.
1: Hola. La Gemma va dir, està aquí. Ara jo m'anava cap a mirar cap a una altra banda. Doncs la Gemma és codirectora juntament amb la Irenia, que encara no hi és, però arribarà. Són coordinadores, no? Codirectores de l'Escaldarium.
3: Sí.
1: Exacte. Escaldario i membres del Bati Diables.
3: Exactament, les dues coses. Bona tarda.
1: Hola, què tal?
3: Molt bé.
1: I la Laura Romagosa, que és la directora del Templarium i membre també del Ball de Diables.
4: Sí, també.
1: Hola.
4: Bona tarda.
1: Doncs, sobretot, benvingudes a totes i, de moment, a aquesta... De moment, només tenim una persona masculina. És igual, tots són persones,
0: es
1: tracta d'això. Doncs, a veure, podríem dir que és un equip immens, plural, apassionat, i tots en aquest espai, aquí, de la ràdio. De moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persones. Vull dir que... però aviat en tindrem més. Doncs passem a veure si ens posa aquesta música que jo voldria o no. No és possible, vale. Alguna cosa passa avui amb... vale. Massa micros, no hi ha música. Música de l'Escaldarium.
5: Podem
1: cantar, Vale.
3: No, que estem a dos dies del Templarium.
1: Què vol dir, que plourà?
5: No.
1: Quina pena que no ha portat la guitarra, Ramon. O alguna cosa.
0: Però ja ens la sabem,
1: de
0: memòria.
1: Sí, sí, ja. El que passa que és el fet d'escoltar-la així, però bé, pues sí, podríem dir la que no me'n recordo com és el títol, la que a mi més agrada és...
0: És el single,
1: Ah, pues... Doncs faré una mica d'explicació, tot i que vosaltres ja coneixeu molt bé tot el que és informatiu d'aquest Escaldarium, no? Però per la gent que no la sap, perquè sí que jo avui he anat a buscar el que seria el programa, no? Però bé, crec que l'ho he resumit aquí, perquè del dissabte 11 de juliol a les 12 de la nit ressorgiran les fonts termals a partir de la lluita del foc i l'aigua que explica la llegenda de l'Escaldarium. La festa ja no és només els tres actes principals, l'Escaldarium, el Templario i el Judici, sinó que s'ha convertit en una autèntica festa major d'estiu. Això ja ho deia... No és aquest any, sinó ja des de l'any passat, oi que sí, Laia?
5: Sí, realment és una programació tan extensa que hem de dir que tenim una petita festa major d'estiu.
1: Sí, perquè de fet ja comença aquest cap de setmana.
5: Sí,
1: o bé, bueno, ha començat ja, vull dir, amb totes aquestes activitats va començar, no sé si va ser dilluns o dimarts, amb la inauguració de les fotografies.
5: De l'exposició.
1: De l'exposició del Templari.
4: Exacte.
1: Sí. El Templari, que sé, a més aquest és el cinquè aniversari, o el cinquè any.
4: No? El cinquè any que es fa.
1: Sí. Uh-huh. Doncs això, com deia, que les activitats van començar el 29 de juny i culminaran a la matinada del 12 de juliol en la gran festa del foc i de l'aigua a la plaça de la Fondesió, que això ja sí que és tradició, no? I de fa, podríem dir, 32 anys.
2: Aquest any farà 32.
1: Doncs enguany la programació incorpora novetats destacades, com jo penso que són novetats, els tallers d'ungüents, herbes ramalleres, disculpeu que m'he posat la veu una mica així, i olis essencials, la segona mostra de grups locals emergents, en aquí penso que són els grups músics, no?
5: Sí. Música local.
1: Música local. Uh-huh. Millores en l'espai de mobilitat reduïda i una reorganització del batcatge, que ara explicareu, no? Per aquestes obres, o sigui, aquest batcatge està ocasionat per les obres de Can Rius.
5: Sí.
1: Ho explicareu. El Templari, com hem dit, el Templarium celebra 5 anys i estrena narració en off. Nova música, com la peça del Bufarut, que això és del Ramon, i una llegenda completa. El Judici incorpora canvis audiovisuals, en aquest cas és l'Alba qui ens ho explicarà, no? Potenciarà la vessant musical i de les actrius, no? I estrena la banda sonora a Spotify i al YouTube, també. I que anem bé. I per primer cop hi ha el marxandatge d'aigua amb el símbol de l'hidra, nova xamarreta del judici i mocador infantil del Templarium. O sigui que hi ha totes aquestes novetats. En fi, tot el programa, la gent que esteu escoltant, doncs el podreu trobar a la web de l'Escaldarium, no? Escaldarium.cat, www.escaldarium.cat. I a més, doncs podeu trobar també tot el programa complet a Termàlia, o sigui que hi ha molta informació. Comencem, Laia.
5: Digue'm.
1: L'Escaldarium ja és gairebé una festa major d'estiu. Com heu viscut des de Cultura aquest creixement tan potent?
5: Doncs home, amb molta il·lusió, amb molta energia, perquè realment l'estem provocant entre totes, aquest creixement. Realment s'ha convertit en aquesta festa major d'estiu també per aquesta gran quantitat de grups musicals que hi apareixen. O sigui, a part dels actes principals, que són l'essència de l'Escaldarium, i això és inamovible, una de les maneres que ho hem fet créixer és amb aquesta part més musical, ja que aquí també estem reforçant aquest missatge de que per nosaltres la música en l'Escaldarium és molt important. Per tant, donar veu al talent local és molt important, perquè algun dia poden ser músics també de l'orquestra, no, Ramon? Per tant, tota aquesta formació d'aquests músics que tenen grups locals a Caldes, doncs tindran cabuda, seran 3 grups divendres i 4 grups dissabte. Increïble, 7 grups locals que podran participar en guany al nostre Escaldarium.
1: Molt bé. Perquè fa a l'impacte comunitari, què diries que aporta la festa a la identitat cultural de Caldes?
5: Home, explica la nostra història. Realment, l'Escaldarium, ho deia l'altre dia, és el que explica millor com és la gent de Caldes, no? Convertim la cultura popular en identitat pròpia i és la manera de treballar. Caldes, amb coses molt senzilles, fem coses molt i molt grans i úniques. La singularitat de la manera de treballar dels calderins i calderines fa que aquesta festa sigui única.
1: I de cara a la mirada institucional, quin repte suposa per l'Ajuntament sostenir una festa tan viva i tan gran?
5: Bé, el repte sempre, no, podem dir que és el pressupostari, de quadrar els pressupostos, però sobretot és el repte de seguretat i que no es perdi l'essència de l'Escaldarium. És a dir, hem de tenir molt clar quin significat té aquesta festa i que no en marxi de mare. Per tant, haurà de ser una festa doncs controlada, sostinguda i que sigui també molt nostra, perquè ve molta gent de fora i això ho hem de compartir perquè ens agrada presumir de l'Escaldarium, però hem de fer que els calderins i les calderines, des del més petit fins a la persona més gran, se senti orgullosa d'aquesta festa. I per això estem intentant ampliar diferents maneres d'entendre l'Escaldarium perquè tothom se senti una miqueta a part.
1: Mm-hmm, molt bé. I Alba, passem a tu. L'evolució del judici. El judici incorpora canvis audiovisuals i musicals. Què vol transmetre aquesta evolució? Aquest podríem dir, no sé, més que canvi, és això, evolució.
0: Sí, bueno, l'evolució ja fa temps que l'anem fent, no? Sempre intentem posar coses noves i tal, però sí que és veritat que sempre mantenim una mica també l'essència de l'espectacle del judici des de que el vam consolidar amb els escenaris, no? I a la plaça del Lleó també i tot això. Doncs, bueno, que vam començar a incorporar el text, que les actrius podien parlar, no? Que els donaven veu a aquelles dones, perquè al principi de tot era simplement una execució a la forca sense cap tipus de diàleg ni d'argument. I llavors ja vam començar a introduir també tot el tema dels audiovisuals, que jo crec que això és una marca molt nostra, no? Perquè tu vas per Catalunya a veure diferents espectacles de... Pues, no sé, poso exemples, com Viladrau o Sant Feliu Sasserra, i tenen les seves peculiaritats, i jo crec que la nostra també és aquesta combinació entre el que està passant a l'escenari i el que està passant a la pantalla, com s'enllacen, no?, una cosa amb l'altra també, i crec que això, bueno, anar-li donant continuïtat a això és molt guai, és molt interessant. I clar, cada any hem d'anar evolucionant una mica els vídeos, perquè també les persones que surten als vídeos molt sovint són les que estan a l'escenari, no? I també hem de tenir coherència, per això anem renovant també tots els audiovisuals. I el que s'espera és això, no? Anar com a poc a poc consolidant-ho cap aquí, però anar evolucionant sempre que puguem incorporar millores.
1: Uh-huh. La sororitat és centrat en el judici. Com l'heu treballat perquè arribi a tot el públic?
0: Bé, més que la solidaritat, potser l'empatia, no? El que sí que hem treballat molt és que la gent del poble intenti empatitzar al màxim possible amb aquelles dones, no? Que van estar empresonades, que van estar acusades injustament, que no entenien què estava passant, que creien en Déu igual, no? I que no entenien perquè les estaven acusant de reunir-se amb el dimoni. I això ho hem anat treballant amb els anys, donant-li cada vegada menys importància al que és l'escena de la penjada com a tal, perquè al final la gent el que buscava era com el morbo, no? Igual la gent no estava gaire pendent del que passava en l'espectacle, però tothom a l'hora de la penjada eren quan sortien els 50.000 mòbils, tothom gravant, no? I ens donàvem compte que la gent no es quedava tant amb el diàleg, amb el que estava passant, amb el que volíem transmetre, no? Llavors, a poc a poc, li anem donant menys importància, potser, al que és un acte solemne igual, perquè al final és un acte molt impactant, no? I la forca és un símbol, no? Que nosaltres hem agafat i l'hem transformat, no? Com ens hem empoderat a partir d'agafar aquesta forca, però sí que és veritat que li volem treure, doncs, tota la morbositat, no? I llavors a partir també dels diàlegs del que van dient en l'espectacle, doncs, també, no? Es pot detectar, doncs, aquesta sororitat en alguns moments.
1: I quina és la mirada narrativa que heu volgut reforçar aquest any, enguany?
0: Què vols dir?
1: La narrativa, doncs el text, no? D'aquest any, vull dir que si hi ha algun canvi, doncs de quina manera l'heu reforçat?
0: Bueno, no, hem canviat una mica l'argument del que seria el fil conductor de la història, i el que serien les narradores també seran diferents que l'any passat i que els anteriors, no? Serà diferent, perquè també s'ha d'anar canviant una mica, i ja està.
1: Ramon, a la composició, tu ets... com he dit abans, l'ànima sonora de la festa, doncs fa molts anys, podríem dir des del principi, si són 32 anys de l'Escaldarium, doncs la música ja porta 32 anys, que també ha anat evolucionant, no? Com es crea una música que ha de fer vibrar foc i aigua alhora?
4: No t'ho pots plantejar així.
1: Va ser en un principi quan tu la vas... de quina manera tu la vas composar, el que et deia?
4: Al principi no teníem cap expectativa. És a dir, no pensava ni en foc ni en aigua. Realment les músiques podien intercanviar-se. Realment, passa que com que les hem... ja ens hem acostumat a escoltar-les assimilades, clar, al foc i a l'aigua... ja no ens lligaria que fossin al revés, no? Mm-hmm. Però en realitat podrien intercanviar-se. Jo les úniques premisses que tenia en compte era que es pogués saltar, que es pogués ballar, és a dir, era una música al servei d'un espectacle i que estigués connectat amb la tradició. No? Aleshores, la nostra és la tradició catalana i, a més, com que tenia... em van donar tota la llibertat del món per crear, doncs vaig incorporar també la tradició celta. Llavors és com una barreja, no? D'elements de música celta, elements de música catalana, i aquest és, del moment, el nucli. Mm-hmm. Però sobretot el que han de tenir en comú és que es pugui saltar, es pugui ballar, i en la mesura del possible que siguin melodies que la gent pugui cantar i que pugui recordar. Aquesta és la intenció sempre, a vegades més reeixida, a vegades menys, però la intenció és aquesta. I per exemple, la Godra necessitava una música més tranquil·la, més solemne, perquè la persona que la porta no pot anar ràpid, és impossible, i la mateixa solemnitat de l'acte de la Godra ja demanava un ritme més lent, de manera que la música per la Godra també la vaig fer pensant en això, diguéssim, no? El bram de la quimera. Aleshores, era més pensar en per què han de servir que en si era en foc o era aigua, no? Mm-hmm. Passa que ara, amb el Templàrium, és una miqueta diferent, no? Perquè ara sí que està com molt clar.
1: Clar.
4: I...
1: bueno, és aquest... vull dir, és aquest, anar amb el temps, no? I, a més, ara, doncs, arriba en un moment determinat, doncs, que dius tu, ara sí, ja, que sí que lo incorpores, no? Aquesta manera, mm-hmm, o aquesta, podríem dir, manera de fer o diferència, no?
4: És a dir, ara la premissa continua sent la mateixa, és a dir, la música està al servei d'un... al servei d'un espectacle. Sempre cada any, ara que estic fent les músiques noves, el procés comença el setembre anterior amb una xerrada inicial amb direcció de Templari, on diem, aquest any quin és l'encàrrec, no? Què necessita aquesta dansa, com ha de ser? Vale. I a partir d'aquí jo faig la proposta. El que sí que, per exemple, amb l'aigua, tenia molt clar que el que volia era que fos la música d'encetar l'estiu. És a dir, que la canalla tingués en el moment de l'aigua com el primer moment d'esclat d'una festassa d'estiu al seu poble, no? Uh-huh. Llavors, deliberadament, les músiques d'aigua del Templarium són molt festives, per això, no? Però ja va bé, en aquest cas, no?
0: Clar.
4: Vull dir, l'espectacle també demana això. Uh-huh. Aleshores, bueno, aquest és el tema.
1: El Bufarull. Què ens pot explicar de Bufarull, la nova peça d'aquest Templarium?
4: Bueno, Bufarut, ho vaig comentar a la roda de premsa, és l'antítesi de Xam, que és la de l'any passat. Xam era, probablement és el punt més fosc i més èpic de totes les músiques de l'Escaldarium i del Templarium, i que fins i tot flirteja un punt amb les sonoritats del cinema de terror, eh? Hi ha moments, perquè en aquell moment representa que és el punt més negre de la llegenda. No? Aleshores, aquest any... la conversa amb direcció de Templarium va ser, bueno, què fem? Ha de ser l'aigua festiva i el foc ha de ser com més aviat fosquet? I em van dir, no. Diu, els nanos necessiten alguna cosa alegre, si no els perdrem. No. I dic, vale, ok. Aleshores, el que vaig fer va ser tot el contrari. És a dir, tornem a la terra, a l'alegria, a la llum, i és això, és un rock and roll potent, festiu, bàsic, i molt, molt, molt directe. Mm-hmm. I el bufarut és un concepte que venia, que està molt lligat amb la llegenda, perquè una cosa que ha sigut molt guai és que amb la creació de la música hi ha un diàleg permanent amb la comissió de la llegenda del Templarium, que també s'ha estat creant, de manera que idees que han sortit de la música han servit per treballar la llegenda i al revés. I en un moment donat d'aquest diàleg, aquest any, va aparèixer aquest concepte del bufarut, que té a veure amb el vent, amb aquest vent estrany que envaeix Caldes en aquest punt de la llegenda, i ens va semblar un nom molt xulo. De fet, podria ser el nom d'un diable, el bufarut, no?
0: Sí.
4: I és una paraula ben catalana que descriu, doncs, això, en castellà en diuen un tornado, no?
0: Sí.
4: I ens anàvem molt bé, molt bé, molt bé. Vull dir que... van així, no?
1: Sí. Quina història explica justament la música de l'Escaldarium?
4: De l'Escaldarium?
1: Sí, la història que explica la música en si, vull dir que aquesta que és la que tu vas crear abans del... No del bufarut, sinó la música en
4: la
1: si.
4: La del Templarium, sí, vull dir.
1: No, jo deia del... de l'Escaldarium en si, però sí, segurament m'he equivocat i he posat l'Escaldarium és el Templarium.
4: Vale. Jo crec que la persona més indicada per respondre això és la Laura, aquí, perquè ella forma part d'una comissió que se n'ha estat corrent una llegenda i que aquest any una de les novetats és que la tenim sencera, no?
6: Sí, no, totalment, la llegenda aquest any s'ha acabat i ja la tenim a punt per l'espectacle. I quina era la pregunta? Perdona, que estava aquí
1: la història que explica aquesta música del Templarium.
6: Clar, la història de la música va lligada, com deia el Ramon, amb la llegenda. Llavors, la llegenda parla d'un seguit de catàstrofes. Tampoc explicarem molt, que la gràcia és que la vagin a escoltar.
1: No farem espòilers.
6: Exacte. Hi ha un seguit de catàstrofes que acaben desembocant en una dansa que és la de l'Eixam, que deia el Ramon, que és la dansa final del foc, i després apareix l'aigua, que al principi també podríem dir que no acaba de ser una aigua del tot bona, i que gràcies a que el poble s'ajunta, que la gent entén que ens hem d'ajuntar per un bé comú, doncs l'aigua acaba generant amb aigua bona i totes aquestes plagues que hi han hagut abans del foc desapareixen.
1: Mm-hmm. Després tornaré a tu.
6: Va. Molt bé.
1: Ara amb la Magda, com a coordinadora de tot l'Escaldarium. Coordinar tot això, podríem dir que és titànic, i que és el més complex de fer perquè tot funcioni.
5: És titànic, sí. ho has descrit molt bé. I l'objectiu és que no s'enfonsi, sí, bàsicament és aquesta. La idea és aquesta. És que, jo què sé, saps? O sigui, és complicat. El més complicat és quadrar-ho tot, bàsicament, perquè des de Templarium hi ha unes necessitats, des d'Escaldarium hi ha unes necessitats, des del judici i la forca hi ha unes necessitats, des de la programació hi ha unes necessitats, des de l'Ajuntament hi ha unes necessitats,
2: i des de tot arreu hi ha uns pressupostos i tot això s'ha de quadrar, i s'ha de quadrar amb uns espais, amb uns materials que hem de compartir, amb un pressupost sobretot que hem de compartir, amb un espai i uns assajos que hem de compartir i uns veïns que hem d'intentar respectar el màxim possible, perquè els hi fotem un festival d'assajos i d'assajos de tabalers i de tot, i perquè tot està concentrat en el mateix espai, perquè és, l'espai és el que és, o sigui, la plaça, l'Escaldàrium, el Templàrium, el Judíssim, no els podem entendre en un altre lloc que no sigui a la plaça. I tot això és muntar com aquest puzzle perquè vagi encaixant i tothom tingui el seu espai, i aquesta és la meva feina.
1: D'unidó, la feina. I com heu gestionat justament el canvi aquest del bascatge, no? per aquestes obres, que és a causa de les obres de Can Rius?
2: Això ja l'any passat ja hi era, perquè l'any passat ja hi havien les obres.
1: Sí, començaven.
2: I sí que nosaltres teníem el backstage aquest allà al darrere, a tot el muntatge, i és on ens va bé, perquè és des d'on surt tots els elements de l'Escaldàrium. I el que ha sigut és quadrar-ho amb l'empresa constructora i posar-nos d'acord, i ells ens deixen un raconet que a nosaltres ens va bé també. O dir, sí que és veritat que els altres anys ho havíem de tancar per darrere amb unes tanques i tot, i ara doncs, ja ho està fet per les obres, i ells ens deixen un raconet a dins molt amablement, i aprofitem aquest espai, i és el que dèiem, no? Quadrar les coses amb el que va passant. Doncs ara s'estan fent unes obres allà darrere, doncs ens adaptem. Vull dir, l'empresa constructora ens deixa un espai, nosaltres ens adaptem a l'espai que ens deixen, entre tots ho fem tot.
1: Molt bé. I per què fa la convivència, com treballeu per minimitzar el, podríem dir, l'impacte acústic, i que ho comentaves abans, no? I logístic amb el veïnat.
2: Convivim gaudint de la paciència, o aprofitant-nos una miqueta de la paciència dels veïns. Els avisem, ens anticipem. El que hem anat aprenent després de 32 anys és que si tu avises amb temps, ves que passarà això, que no podreu aparcar, que no podreu entrar, ells entenen que és el que hi ha, viure a la plaça és el que té, i ens anem amb paciència. Amb paciència ens anem adaptant. I també... Nosaltres intentem els assajos acabar-los abans, el més aviat possible.
1: Ara, a la Gemma, no? Després també, tot i que, clar, l'espai que tenim, tot i que és més gran que el que tenien abans, però tot i així queda petit, no? I hem d'anar a fer canvis, no? Pregunto a la Gemma, perquè a la Herenia també la tindré en compte, i ja està aquí esperant
3: aquí fora,
1: per entrar,
3: sí.
1: Està aquí fora, no? Però ara comencem per tu. Quina mirada artística heu volgut donar a l'Escaldàrium d'aquest any, el 2026?
3: En realitat, la mirada artística és la mateixa que hi ha bàsicament cada any, que porten molts i molts anys treballant. Al final, la nostra tasca és més aviat de coordinar, doncs, totes aquestes persones, que sàpiguen sobretot on han d'anar, on s'han de situar, i pues, cada vegada, doncs, incorporar petites cosetes. No sé, jo sóc molt tiquismiquis amb el tema de la postura corporal, de saber estar a la plaça, de que no només pensem en el dia de l'Escaldàrium perquè no ens veurà ningú, sinó que és que els assajos ve molta gent també a veure'ns, i també és xulo, doncs, fer-ho bonic, no? No sé, per exemple, quan estem a la Godra, al voltant de la Godra, fer els aplaudiments, soc molt pesada perquè s'aixequin els colzes, que sembla que pesen a vegades, no? Fer els aplaudiments bonics. Per exemple, una cosa que a vegades passa és que els tabalers estan allà a l'escenari i a vegades ens oblidem una mica d'ells, i també mola doncs, interactuar una miqueta amb ells. Per tant, doncs, amb l'EO-EO, contestar-los quan cridem, amb el Chapapote, que és un dels ritmes que canten, també doncs, respondre. No sé, jo crec que aquest any hem, com que una de les coses que he anat comentant a la roda de premsa, per exemple, és que realment la feina nostra d'aquest any amb l'Herenia ha sigut relativament fàcil, perquè les dues portem molts anys treballant juntes, i la gent de la colla porta molts anys fent l'Escaldàrium. Per tant, és com que va tot molt, molt rodat, i podem filar molt i molt, molt prim. No? És un plaer poder treballar així. És molt guai, la veritat.
1: I després continuarem parlant també amb l'Herenia, i així doncs repartiré,
3: sí,
1: les preguntes. Però ara, ja que tenim aquí el bomber, el Jordi Soler, doncs... aprofitem perquè normalment vas amb el temps una mica justet, oi que sí, Jordi?
7: Una mica, sí.
1: Pues per això aprofitem ja que gràcies. Estàs aquí ara i et faré algunes preguntes. Jordi, pel que fa a la dualitat, no?, del foc i l'aigua, l'aigua és protagonista tant com el foc. Uh-huh. Què significa per vosaltres, els bombers, formar part primer de tot d'aquesta dualitat, no?, del foc i aigua?
7: Bé, però nosaltres estem superagraïts, doncs, quan vam començar, deu fer uns 15, un dia ho vaig a comptar, no sé quants anys fa que participem a l'Escaldàrium.
1: Jo diria que
7: 15 o 16...
1: Festa de Foc i de l'Aigua era des d'un principi, o no?
7: No, no, que nosaltres participem fa 15 o 16 anys, uh-huh. Ho vaig acabar de perfilar. Però, bueno, el primer any, doncs, sempre explico l'anècdota, no?, que vam entrar al camió de bombers a dins de la plaça, i vam tirar aigua des de dalt del camió de bombers, i clar, tot això... des de lo que era la plaça amb 500 persones al que és ara, ara seria impensable, no? Això, doncs, ha sigut una evolució molt brutal i els agraïm també, doncs, l'oportunitat de deixar-nos participar en aquesta festa tan calderina i nosaltres contents, doncs, una, descarrega una mica de feina, doncs, a tot el Vall de Diables, que havien de fer-ho tot ells, llavors el fet que nosaltres, doncs, poguéssim treure'ls el tema de l'aigua, i segona, doncs, donar-li una mica de sentit artístic a l'aigua, no? Doncs amb la creació dels personatges, la creació de la bèstia, que també vaig demanar ajut, doncs, als grans gurus de l'Escaldàrium aquí presents.
1: A les persones coordinadores, no?, de la música, la coordinadora general, sí. No?, de tot. Vull dir que, la seguretat, quins reptes de seguretat comporta una festa com aquesta?
7: Perquè bé, clar, n'hi ha reptes. Hem hagut d'anar creixent amb la quantitat d'espai a la plaça i anar adaptant, doncs, l'estructura, no? Doncs tant l'estructura, per exemple, de pirotècnia. Quan nosaltres vam començar, doncs, eren uns pals lligats a terra amb uns forats i llavors, doncs, primer vam comptar amb l'ajut de Carles Cots, un exmembre de la colla de Diables, que és enginyer, és un crac, i primer va idear unes peanes, però també la llarga ens van quedar petites i llavors vam apostar, doncs, la forma segura de fer una estructura com un trust, que és el que actualment es veu, no? I tot això ha anat evolucionant, doncs ara es fa un pla d'autoprotecció específic per l'Escaldàrium, per la quantitat de gent que hi ha, en el qual, doncs, hi ha unes reunions de seguretat, en el qual, doncs, hi han participat, doncs tots els cossos de seguretat implicats i llavors es fa una visió responsable, no? Doncs la gent ve a passar-s'ho bé, però darrere, doncs, hi ha una feina de prevenció i de protecció.
1: Uh-huh. La coordinació, doncs, com es coordina la feina de bombers amb la comissió? Això, aquí podeu parlar també tots, eh? Vull dir, tot i que jo vagi parlant,
7: sí,
1: clar, de persona en persona,
7: no vull tenir el monopoli.
1: La gràcia està en que hi hagi també, doncs, una mica de tertúlia, no?, entre tots.
7: Bé, la dualitat, em preguntaves.
1: No, ara és no. Coordinar la feina de bomber, dels bombers amb la comissió.
7: Bé, bueno, no, que ara actualment la comissió, doncs, està composada, doncs, amb tots els elements que conformen l'Escaldàrium.
1: Sí, per doncs això jo dic que tots podeu parlar, tots. No?
3: Amb les reunions, no? Les reunions de comissió, el grup de WhatsApp que treu fum en aquesta època de l'any, normalment, i la Magda, sobretot,
2: de fet, la coordinació es va crear per això, perquè al principi un s'encarregava d'una cosa, un altre d'una altra, un altre el de l'aigua, el de seguretat, els diables, no sé què, i era com, per això es va, cadascú anava pel seu compte, no? I sí, creem una figura de coordinació d'algú que, en comptes de, jo necessito no sé què, demano això de material, jo vaig a fer aquest assaig, demano jo faré l'assaig, jo què sé, el dimecres a la plaça a les 9, i l'altre també farà l'assaig el dimecres a la plaça a 9:15, hòstia, i es trobaven allà. I és que si ho haguéssim parlat, bé, doncs potser si posem alguna figura que coordini totes aquestes coses, que li arribi tots els inputs i els ordeni. Tu cap aquí. I llavors per això es va crear la figura de coordinació.
7: Sí, com a
2: molt important, no? Com a únic interlocutor amb l'Ajuntament, com a únic interlocutor demanant material, com a únic interlocutor pels espais, i llavors el que es va fer, es va crear també la comissió i s'hi va afegir l'Ajuntament. també, i llavors ja és, bueno, pues, jo com a coordinadora fem unes reunions que comencem al novembre normalment, un cop al mes, i hi ha un ordre del dia, i pues, jo passo l'ordre del dia, i qui li interessa afegir alguna cosa o treure-la o dir, va, jo necessito parlar d'això, necessito parlar d'aquell tema, ho anem afegint i ho anem treballant durant,
0: sí, entre
2: tot l'any.
0: Entre tots anem construint, sí, una mica, cadascú per la seva part, però hem anat evolucionant la comissió Escaldarium a mesura que ha anat creixent la festa, no?, segons les necessitats, una mica com proactivitat, no?, d'intentar no enrocar-nos i de dir, ostres, i això com ho fem, i això ens ha sortit malament, no sé què, vale, què necessitem? Pues una figura de coordinació, pues una coordinació, igual que al principi no hi havia direcció. Al principi l'Escaldarium, pues es feia des dels diables, i el qui era cap de colla s'encarregava de dirigir l'Escaldarium, però sí que és veritat que va haver un moment que es va dir, ostres, és que això és molt gran i potser necessitem una persona de diables que faci la figura de direcció, que s'encarregui només d'això, no? I anar evolucionant així per anar millorant sempre el millor possible i de la manera més ordenada possible.
4: I des de fa molts anys ja va arribar un moment que ens vam adonar que no podíem fer l'Escaldarium posant-nos-hi 3 mesos abans, que va, durant molts anys era així, era l'últim, o sigui, 3 o 4 mesos abans ens podíem fer l'Escaldarium, però va arribar un moment que ens vam adonar que és una, això és un projecte que s'ha de treballar durant tot l'any, perquè si no, no tens temps de cobrir-ho tot, no? I això també va donar un salt de qualitat a la, o sigui, va ser guai que fossin capaços de respondre al creixement de la festa amb un creixement a nivell organitzatiu també. Això va ser al voltant del 2010-2011.
0: Sí, me'n recordo també quan vam començar a posar l'estructura aquesta que tenim ara a la plaça, que, no, que vam deixar enrere les peanes que deia el Jordi. Jo recordo que la Magda una vegada vas dir, ens hem professionalitzat. Ja. O sigui, va ser com, vale, hem fet un canvi i ara ja sé que les coses és diferent. Ja no és un acte de colla de diables com així amb 100 persones a la plaça com pot ser un correfoc, sinó que ara ja sí que és una festa que ja es pot posar en el mapa de les festes importants de Catalunya, jo crec.
4: I que jo crec que el secret, perquè bueno, deu haver més secrets, però un de gros és que hi ha un munt de gent posant nivell de qualitat de feina professional i nivell de temps professional per amor a l'art.
0: De manera voluntària, totalment.
1: És, bueno, és que la gran majoria és voluntari, no?
0: Sí.
1: Vull dir, totes les entitats, vull dir que, sí, que tota la feinada que comporta, però clar, tota és voluntària.
4: És
1: dir, la
4: això
1: coordinadora...
4: Això li dones a una empresa, li dones a una empresa i no t'ho farà així.
2: No.
4: És a dir, el component de la passió és bestial, et deixes les hores que calgui, però és que la qualitat de la feina és professional.
0: Uh-huh.
4: I aquesta és la clau, jo crec.
0: Sí, jo penso també que sense el voluntariat això no seria possible. O sigui, tu no t'estaries treballant fins a les 11:45 de la nit, però en canvi ens estem fent assemblees fins a 11:45 de la nit moltes vegades, no? I li posem moltes hores.
2: Mm-hmm. I arribes a casa i no pots dormir perquè no pares de donar-li, sí, voltes i no sé què, i dius, mira, vaig enviar un WhatsApp a tal persona perquè pensi demà quan es llevi, i mires el rellotge i dius, hòstia, són 2:45, bueno, és igual, li envio el WhatsApp, ja ho veurà quan es llevi, i et contesta.
0: Sí. I contesta.
2: Sí, dius, a vegades tampoc estava dormint.
0: No, a vegades s'envien, o sigui, WhatsApps a la 1 de la matinada, però el següent que s'ha llevat per anar a treballar a les 6 del matí ja te l'està contestant, sí, perquè abans d'anar a treballar, o inclús a vegades, això em sembla que ho hem fet tots, en hores de feina hem enviat algun WhatsApp,
2: sí,
0: o hem enviat algun correu.
1: Sí, perquè,
0: llavors, imagineu-vos la quantitat d'hores, no?, que s'hi ha de destinar.
1: Perquè ara podríem dir que la cosa va com una mica més bé, els que podrien dir pues ara que tinc una mica més de... No he de treballar, no he de matinar tant per la feina, no?, els que sou professors, no?, els que treballeu
2: no
1: normalment...
2: No sé per què em mires
1: això...
2: a mi.
1: No sé.
2: Jo,
1: perquè,
2: des que estic de vacances...
7: Ja fa dos dies,
2: em llevo més d'hora que per anar a treballar. Veus? I és per l'Escaldarium.
1: Ja, clar, és que ahí està la cosa. Però precisament perquè tens més temps per poder dir, pues ara me llevo per l'Escaldarium, cosa que abans no podies fer justament perquè...
2: Bueno, algun dia m'he llevat més d'hora per l'Escaldarium també. I després he anat corrents a treballar, però ara em llevo més d'hora per l'Escaldarium i després no haig d'anar a treballar, però dius... Sí, ara és 100%.
1: Ara és 100% Escaldarium. Sí. Jo diria que gairebé la gran majoria, menys el que la feina, doncs no hi ha una altra manera que diu, és el temps que puc dedicar i ja està. Aquí miro el Jordi.
7: No, perdoneu, però és que avui no. Però no. No, la veritat és que és això. Si haguéssim de comptar les hores que dediquem, és que ens esferiríem tots, perquè és això. No només la feina física que estàs muntant, desmuntant, fem una reunió, fem no sé què, sinó el que deia la Magda, no? Que estàs a casa, estàs pensant, ostres, no he demanat això, no he pensat en allò, ostres, no m'he recordat d'encarregar això, això a quina hora tanquen, a qui puc enviar, a qui conto, qui no conto, i bueno, a vegades, doncs sí, sí.
6: Estressàrium, sí. No? El que diem, sí, de l'estressàrium.
3: Sí. Jo sempre ho dic, a mi l'escaldàrium m'ha donat una d'eines a nivell personal o també per la meva feina, no? per estar més organitzada, per ser més empàtica amb els companys. O sigui, hi ha moltes coses que gràcies a haver estat al Vall de Diables i sobretot a la Comissió Escaldàrium a nivell d'aprendre coses a nivell organitzatiu. Ostres, jo l'any passat em vaig casar i vaig organitzar el casament seguint una mica les directrius que faria. Vinga, anem a fer un escaldari, anem a fer un casament, i una mica, us ho prometo, que és que dona moltes eines per la vida personal, per la feina.
2: Sí, a mi em passa a nivell de seguretat. Jo vaig als llocs, sí, i penso,
0: a mi també em passa.
2: Ui, a mi també em passa. Això, no sé què, ui, aquí no sé si tenen...
7: Ens ha costat, per això.
2: Ens ha costat, però jo vaig als llocs i busco...
0: O agafes idees, sí. O agafes idees. Dius, ah, mira, aquí fan això, aquest poble que hi ha tanta gent, que igual és un acte que no té res a veure amb foc i aigua, però dius, ui, aquí s'acumula molta gent i fan això i fan l'altre.
2: Sí, sí, a nivell de seguretat, jo quan veig llocs on hi ha molta gent, busco coses, sí. No puc evitar comparar-ho. Sí.
8: Perquè evidentment, a nivell de seguretat, l'escaldari, sobretot el dia, que és, en aquest cas serà el dia 11, entre 11 i 12, a partir, perquè com és tard, doncs, a partir d'aquí, sí, la gentada,
2: però
8: la massa...
2: Ja no
8: massa...
2: només a nivell d'això, sinó, per exemple, a nivell del post-escaldari o dels actes previs o d'aquestes coses, també vas a algun lloc que hi ha food truck, que hi ha taules amb no sé què, i també vaig mirar, a veure on tenen endollat això, a veure els connectors, a veure les connexions,
7: les pancartes,
2: a veure les pancartes, a veure els patrocinadors, a veure com s'ho fan, vull dir, com s'ho deuen fer això. Sí, no ho pots evitar.
8: Això quan vas a altres llocs
2: no pots evitar mirar-ho amb ulls d'escaldàrium.
8: El que hi ha hagut no fa gaire era la Patum, no?
3: Sí, mira, anava a dir una anècdota de la Patum l'altre dia, que no sé qui li vaig explicar, que estava veient-la per la tele, a mi m'agrada anar-hi, però que també no vaig poder, i l'estava mirant i no sé com va anar, que sortien uns personatges, no me'n recordo, van tornar de fer la dansa que els hi tocava i els van preguntar, i això que hi ha moltes hores d'assaig, no sé què, van dir, si hem fet 4 assajos, jo, com que 4? Però si nosaltres portem un mes i mig assajant. I vaig pensar, ostres, que curiós, perquè clar, allà al final crec que eren els nans, ara no me'n recordo si els nous els veig, clar, són 4 personatges, surten, fan, i llavors tenen els hooligans al voltant. Nosaltres és que som, aquest any de Diables som una setantena, 70 persones, bombers, 10. Uns 10, protecció civil, bueno, clar, sumant-hi som més d'un centenar de persones allà a la plaça, tots organitzats, llavors clar que hem de fer més assajos, però si ho mires tot en perspectiva, escaldàrium és molt curiós.
8: Ai, jo és que estem aquí a parlar i me falta algo tan important com és la música. Està aquest programa així, que justament es diu així, Paraules, Música, i que no hi hagi la música, jo no sé vosaltres, però...
2: Ara, jo la sento.
0: Ho sentiu?
8: Ara
3: sí.
8: Escolteu-me una mica.

0: Vinga, tornem, ja que hem pogut escoltar aquesta música, que és de les que a mi més m'agrada. Però ara farem un comiat al Jordi, que el Jordi, com sempre, va justet de temps. Sí. Ja et convidaré un altre dia perquè parlar, perquè ara penso, Jordi, que també tens feina. A banda de la feina de l'escaldario, comença la feina de vigilar, no? De vigilar, de que, de prevenció, prevenció d'estiu, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè... Volíem començar la campanya des de l'1 de juny i sí. Bueno, esperem que sigui tranquil·la, però de moment ha sigut mogudeta.
0: Esperem que sigui més tranquil·la.
1: Esperem que sí.
0: Vinga, moltes gràcies, Jordi.
1: A vosaltres.
0: I que vagi
1: bon
0: molt
1: escaldari a tothom.
0: I vinga, bon escaldari a tu.
2: Adéu, Jordi.
0: I ara doncs, ja, també hem de dir que s'han incorporat dues persones més, com és la Herenia Díaz i la Jana Mayol. Doncs amb vosaltres, doncs, ja que esteu aquí, i abans, mira, justament tenia unes preguntes en un moment determinat quan acabava de parlar amb el Ramon, no?, del tema del bufarut i tot plegat, i venia la Jana i diu, va, me deixo ara les preguntes de la Jana, que no hi era. Jana, com es viu des de dins la preparació d'un acte tan intens com l'escaldario? Tu que formes part, en aquest cas, del Ball de Diables, cap de colla del Ball del Diables, juntament amb el Tono, no?
3: Sí. Bueno, primer, és un orgull des de dins la colla. Jo crec que tots estem molt orgullosos i molt contents de poder participar en aquesta festa. També perquè, doncs, el que havien dit abans, no? Són moltes hores de feina que també ajuda una mica, doncs, a fer cohesió amb la colla i a poder crear un bon equip. I com a caps de colla seria una mica com el nostre moment de vacances, entre cometes, perquè la direcció fa la majoria de feina, però sí que és veritat que estem molt en contacte amb la direcció i que treballem mà a mà tot el dia, perquè al final nosaltres hem portat tota l'organització i tot el moviment de gent durant l'any i treballem conjuntament. Moltes vegades ens ajudem molt entre nosaltres.
0: I quins reptes heu tingut enguany com a colla de Diables, del Ball de Diables?
3: Bueno, a part de gestions internes que sempre hi ha en entitats i més amb tant volum de gent, jo diria que un dels grans reptes és poder coordinar tanta gent perquè surti a la plaça i perquè la festa surti bé i que tothom tingui clar en cada moment, doncs, on ha d'anar, què ha de fer, i bueno, que arriba un moment, doncs, ara en el punt que estem, que fem els assajos i la direcció no ha de dir gairebé res, perquè el repte ja l'hem aconseguit, que és que cadascú sigui conscient de la seva feina en cada moment. I, bueno, i el repte més gran seria tirar l'escaldarium endavant i que surti bé.
0: Oh, no, això, això no cal que ni que ho diguis perquè sortirà així endavant, no? Hi ha alguna novetat o canvi que us hagi fet a vosaltres especial il·lusió, en aquest cas a l'entitat, al Ball de Diables?
3: Bueno, jo crec que l'escaldarium ja té una base bastant feta i sempre es fan canvis petitons amb temes de pirotècnia i això, però jo crec que aquest any la gran novetat que ens fa més il·lusió són els 5 anys del Templarium i, bueno, que estrenem la llegenda, com abans comentàvem, amb la dansa nova. Jo crec que això és el que ens faria més il·lusió, també perquè tenim una cantera de nens i nenes molt gran i molt guai, que s'ho corren moltíssim i molt contentes, és tot un orgull.
0: I ara sí, com ella ja parlava del Templarium, Laura, doncs... Tornem a la llegenda. Enguany el templari, com hem dit abans, no?, estrena llegenda completa. I com ha estat aquest el procés? Tot i que potser ho hagis explicat una mica, però la gent que se va incorporant també a escoltar la ràdio, doncs és una manera d'anar.
4: Sí, el procés de creació de la llegenda ha sigut lent, perquè les coses s'han de fer a poquet. Sí, exacte. Primer vam treure una versió, no ens va acabar de fer el pes, en vam crear una altra i poquet a poquet, doncs, hem arribat a la llegenda que tenim avui. Molta gent participant, moltes veus i moltes opinions, llavors, doncs, clar, recollir tota aquesta informació i poder-ne crear una llegenda que més o menys tothom de la colla es pugui sentir satisfeta, doncs ha sigut una feina, doncs jo crec que potser 3 anys o ben bé, no?
3: Anava a dir que la gent no es pensi que ha sigut una feina d'aquest any, sinó que ja portem diversos anys la idea al cap i trontollant coses.
4: Sí, aquest any s'ha decidit com la idea central per on començar i ens hem posat les piles i i hem creat.
0: De fet, hi ha la narració en off que va a càrrec, crec que de la Laura, no? De la Laura Ugarte, que també sí, forma part de la Forca, sí, sí. De tot plegat, no? Què aporta aquesta narració a l'espectacle?
4: A veure, primer de tot, li vam proposar a la Laura Ugarte perquè es veu que ja s'havia presentat com a veu per l'Escaldàrium i pues, per aquestes circumstàncies doncs no va ser, llavors vam pensar en ella també perquè ens agradava la veu, també perquè buscàvem una veu femenina. Buscàvem una dona però que tingués força, que tingués una veu potent, que omplís la plaça. Llavors vam pensar en ella, va ser allò, qui pot fer-ho? Doncs mira, la Laura. I què aporta la narració? Clar, la narració aporta doncs, un concepte més clar del que la gent estava veient a la plaça. Si no, doncs, veuen foc i aigua, però falta lligar les danses de foc, lligar les danses d'aigua i donar-li una mica també el caràcter que l'Escaldàrium té ara mateix, no? Que té l'Escaldàrium en si, té una llegenda, té una història, doncs volíem fer una mica el mateix. I doncs, per això vam fer aquesta llegenda i li vam donar doncs, més sentit en el Templàrium.
5: És que una mica la diferència entre l'Escaldàrium i el Templàrium és que l'Escaldàrium primer eren unes danses que no acabaven de tenir un sentit, eren danses de foc i danses d'aigua, i quan es va gravar el CD se li va donar una història, una llegenda i tot. I no hi havia pressa en fer la llegenda. En canvi, el Templàrium ja va néixer amb la idea de que tingués una llegenda i que les danses tinguessin un perquè. I que va sortir amb la idea de que no fos un Escaldàrium infantil, que tingués la seva entitat pròpia. Per això una mica també l'Escaldàrium intercala danses de foc i d'aigua i en canvi el Templàrium no.
4: No,
5: i era com que sigui igual però que no sigui igual, que tingui la seva identitat però no sigui... I llavors una manera de fer-ho diferent és que tingués la seva llegenda també pròpia i que enllacés amb la llegenda de l'Escaldàrium i amb la part argumental del judici, vull dir que hi havia una mica aquesta premissa, no? I això per això una mica ens apretava per fer-ho.
4: Sí, clar, per donar-li el sentit.
5: Per donar-li sentit, perquè no fos... I a sobre, que anàvem tenint músiques i cada any teníem una música nova, el Ramon no para de produir músiques i no teníem llegenda i era, doncs, ens hem de posar les piles.
4: I tant.
0: Hi ha la possibilitat, perquè ara queden 4 minuts, que de seguida haurem de fer una pausa per passar per sentir les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio. Sí, perquè si jo faig una pregunta i es queda la resposta tallada, doncs la pregunta que jo li faig a qui porta el control, al Monter, si hi ha una música que ara la podem posar i així doncs, fem aquesta pausa, que jo ja diria doncs, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu, però primer doncs, des d'aquí, des de la música. A veure quina es pot posar, evidentment, de l'Escaldàrium. Avui tota la música ha de ser de l'Escaldàrium. Doncs mira, ara sí, com ja la tenim aquí, doncs després tornem aquí i ara doncs, anem cap a les notícies.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes de dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i més de 2.000 morts, a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials després dels dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5. Demà de 6 a 7 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldarium amb un cercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix pel carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer de Sens i Vega i acaba el carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers entre les 6 i les 7 es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular en vehicle. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una 13a edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països d'arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, més inclusió social, afavorir i ensenyar la llengua i cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Aquesta setmana es va presentar a les franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès, una acció encarregada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat de la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. L'estudi conclou que la DOP és viable tant tècnicament com econòmicament i que disposa de les condicions necessàries. Tècnicament

protagonista i deixa un cel ben clar sense gaire núvol. Les temperatures s'han mogut entre els 21 graus de primera hora i els 33 de màxim al migdia. Pel que fa demà, ens espera un dia igualment estable i ben assolellat. Al matí començarà amb 18 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia, fins a baixar les temperatures més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: després aquest so que ara tenien és del Templarium, eh? No l'havia escoltat i aleshores m'he quedat una mica així sobtada, no?
1: Què està passant?
0: Perquè què està passant? És com un so... fa una mica de por i tot, no? Doncs és música del Templarium i hem de dir que sí que ara continuem. Després d'aquestes notícies estem a la segona part d'avui, d'aquest programa de paraules, música i lletres a la fresca, que és la primera edició d'aquest programa d'estiu, que és els dijous, i continuem. Avui he estat tot dedicat a l'Escaldarium, al Templarium i a tot el que està relacionat, no? A tot el que comporta l'Escaldarium. I bé, com tenim aquí també una altra persona que encara no l'havíem fet parlar, que és la Irènia, hola, Irènia.
2: Hola, bona tarda.
0: Doncs vinga, tot i que a la Gemma ja l'havia fet, però te faig la mateixa pregunta que a ella li havia fet en un principi, doncs aquesta mirada artística, o quina és aquesta mirada artística que heu volgut donar a l'Escaldarium d'aquest Escaldarium del 2026?
2: A veure, en veritat penso que com a directores la nostra tasca està més centrada en l'organització dels diables dins la plaça. Tot i així, la part més artística crec que la fem una mica més en conjunt de comissió, perquè així és el resultat que queda durant l'Escaldarium. Nosaltres ens hem centrat bastant en que tothom tingui molt clar on ha d'anar, què ha de fer i que no hi hagin dubtes, posar-ho fàcil, estar tot endreçat. Som les directores dels Excels, cada dos per tres estem enviant un Excel nou que se'ns ha ocorregut per saber on col·locar els cubells, un Excel nou que se'ns ha ocorregut per a veure quin remolc, qui mou el remolc, quan ho fa, tot està repartit en Excels, però perquè creiem que facilitem molt l'organització i que així els assajos siguin més fluïts, acabem més d'hora i tothom també fa conciliació familiar després de casa. Perquè si no, són uns dies que si estàs a l'Escaldarium és com que desapareixes de la resta. Llavors, ens hem centrat molt en això, sobretot. I cada vegada que aconseguim una millora, l'afegim. Inclús ens plantejàvem, com a un mini-spoiler, endreçar el backstage amb colors per posar-ho més fàcil per tothom. A nivell d'organització vale, doncs col·loquem les escombres aquí, les saques aquí, ja l'any passat ja vam ficar etiquetes, ara ja estàvem al next level, que de fer un mapa.
3: Sí, eh? Ens voleu ajudar al Templarium també a muntar el backstage?
2: O sigui, a més ens retroalimentem per posar-ho encara més endreçat, jo crec.
4: Sí, som el pitjor.
0: Aquí podeu contestar parlant les dues i també tothom aquí podeu participar sempre que vulgueu, vull dir, perquè la gràcia està en que hi hagi no debat, perquè penso que no és debat, perquè sí, gairebé tots esteu d'acord, però sí tertúlia.
1: Tertúlia.
0: Doncs després d'anys d'incorporar novetats, va adreçar en principi a vosaltres, a la Gemma i a la Irènia, després d'anys d'incorporar novetats, què voleu consolidar aquest any? Que és la gràcia, no sé, el fet de que podíeu consolidar enguany.
2: Jo crec que aquest any és un any que les dues directores estem molt tranquil·les, perquè com que hem anat organitzant-ho tot de la millor manera que hem sabut, anem amb una tranquil·litat de que tot està fluint, tot s'està seguint els nostres Excels. Llavors és una manera de dir, ja està tot fet, ara ja és, tothom s'ha memoritzat, els últims assajos ja no hem de dir res, simplement ens fixem una miqueta en quatre coses, i és això, que ha sortit tota la festa fluida i que el dia de l'Escaldarium ja estem tots i totes molt nerviosos i nervioses com per dir, bueno, són els nervis del directo, però la resta està tota preparada. No sé si vols afegir alguna cosa, però...
4: No, és que realment aquest any ho pensava i dic, és que realment és un any dolç en aquest sentit. És l'any passat vam passar-ho molt malament, degut a la previsió de pluja, vam tenir... Bueno, va ser molt, molt, molt, molt intens. I aquest any, jo personalment, és el meu últim any de direcció i l'estic vivint amb molta... intentant aprofitar cada moment i viure-ho així, doncs, viure-ho amb aquesta pau i sabent que està tot molt, molt, molt ben organitzat perquè la colla posa molt de la seva part, la comissió Escaldarium també, nosaltres també intentem posar-ho tot. És com un any, això, dolç, tranquil i amb moltes ganes, perquè pues, jo el que vull aquest any és que la meva única demanda és que no plogui, perquè tot pugui ser igual que sempre i que poder tornar a veure els músics sobre l'escenari. Això és el meu únic requisit per aquest any. I bé, evidentment... que surti tot bé com ho estem planificant, però no depèn tampoc de nosaltres algunes coses.
0: I per què dius que és l'últim any que estàs a la direcció? Perquè, clar, ja que el vas dir, sí, queda una mica, sí, la pregunta,
4: si t'expliquem, no? T'expliquem una mica com funciona. Dintre del que són els càrrecs de la colla, del Vetllar Diables, doncs cada 2 anys fem relleu de càrrecs. Mm-hmm. Aleshores, jo vaig proposar fa 2 anys d'allargar un any més a fer-ho, perquè estava motivada, perquè m'agradava, a la colla li va també semblar bé, perquè tampoc hi havia ningú en aquell moment massa motivat ni res, llavors doncs, vaig dir, bueno, doncs un any més. L'any passat, en teoria era l'últim any, però va passar el que va passar, i per no d'alguna manera quedar-nos amb aquesta espina, perquè és molt frustrant després de tot l'esforç, de tota la feina, doncs no haver pogut fer l'Escaldarium del tot, perquè no, per mi no va ser un Escaldarium del tot, doncs vam dir, fem un últim any les 2 juntes, i jo després ja sí que l'any vinent, quan es faci el canvi de càrrecs, doncs deixo el càrrec perquè penso, al final, som una entitat, hi ha d'haver espai per tothom perquè pugui fer aquesta tasca, que és molt xula, que té molta responsabilitat, però és molt guai, i penso que no, s'ha de donar relleu a altres persones i oportunitat que molta gent ho pugui fer. Mm-hmm. I és per això. Normalment és un càrrec que són 2 anys. Entres al primer, fas de subdirectora per aprendre, i al segon fas de directora. Jo és el quart. Bueno. M'he apoltronat, tu.
0: Si estàs, tot i que sigui 2, i estàs 4, vol dir que la gent està contenta, per tant, vull dir que això...
4: Suposo que sí.
0: Te queda aquesta cosa, no?
4: Sí, realment noto que la colla està contenta, no amb mi, sinó amb nosaltres, amb les dues, que confien, no?, amb nosaltres, penso. Clar. I és molt guai sentir-se així, la veritat és que sí, que m'hagin donat l'oportunitat de dirigir-lo més anys del que estava previst, doncs és molt, molt bonic, sí, sí.
0: I tot i que ara faci jo aquesta pregunta, que us la faci a vosaltres, aquí sí que podeu contestar o respondre a totes, no? El futur, com imagineu la festa d'aquí a uns anys? Vull dir, i aquesta ja diria jo que va per totes.
2: Quina pregunta més difícil.
3: Sí, és difícil.
4: Doncs jo diria que...
3: Fàcil,
4: com,
3: no?
4: Com ara.
3: Imagino com ara. Sí.
4: Com ara, sí. Sense haver de patir prèviament, per exemple, tema pressupost, tant de bo tinguéssim algun patrocinador genial, magnífic, en tenim molts, eh? Estem molt contents amb els patrocinadors. Han fet una feina aquest any els companys que s'han dedicat a això, però tant de bo que, per exemple, el tema econòmic no fos un mal de cap constant, no? Penso jo, i jo diria que seria com el punt que ens
3: sortiria. Jo crec que si ho tinguéssim cobert, en voldríem més, igual. No hi hauria final.
5: Sí que és
3: amb, això no, amb això no vull dir que haguem de ser precaris, eh?
5: Però sí que és veritat que és el que diem, no? Que les danses estan molt fetes, la base de la festa està creada. Com que tots la tenim molt clara, és el que diem, no? Que ha de ser el mateix, però millor. O sigui, si tenim més diners, pues ho millorarem, però la base de la festa... Jo crec que seria la mateixa.
0: No es tracta d'anar a més, és a dir, diguem, fer-la més gran, vull dir, tal i com està, està bé.
3: Està perfecte.
6: Sí, no,
2: fer-la més gran
6: és que
2: també...
6: És no es pot, tampoc, no?
2: Clar, exacte, hem de tenir en compte que la plaça és la que és. Llavors, si cada any hi volem posar més gent, pot arribar un moment en què no podran entrar més gent.
6: El que estic convençut és, o sigui, veient el tarannà d'aquesta colla i de totes les entitats, és que hi ha com un esperit d'ahir més de constant. Constant, és a dir, la base jo la veig sostinguda en el temps, però hi haurà un infinit seguit de canvis petits, més grans, més no sé què, ara un artilugi, ara no sé què, no sé quantos. Segur.
3: Això
6: perquè,
3: segur.
6: Perquè això està en l'ADN
2: dels Diables,
6: dels
2: sobretot.
6: Diables,
2: sí, sí.
6: I de Bombers també, una passada. No?
7: Millorant en qualitat, no en quantitat, sinó en
6: exacte.
7: Qualitat.
6: Exacte.
4: Sí, artilugis, coses.
2: Quan hem canviat teles, sí. Vestits, màscares, ara s'ha espatllat certes escombres, doncs poder anar tranquils de dir, pues, tongada nova, tranquils, que hi ha pressupost.
7: De fet, jo crec que un dels reptes és aquest, no perdre aquesta essència, com hem dit abans, i una manera de fer-la gran no és tant en quantitat de gent a la plaça, sinó tractant aquesta qualitat, sinó fent-la créixer en què arribi a tothom. És molt important que tothom entengui què vol dir Escaldarium, i potser jo no vull posar-me dintre el foc i l'aigua perquè tinc por, perquè aquelles hores jo ja estic a casa, ho veig millor per BOTV, m'han dit de tot. però que entengui l'escaldarium i pugui participar des d'una altra manera. Per exemple, la novetat d'enguany són els tallers. Termal hi ha organitzat uns tallers que doncs pot fer arribar l'escaldarium a un altre públic que no entén la festa. Per tant, entendre les herbes remeieres per nosaltres és important, és una de les essències de l'escaldarium, el que ens explica el judici. Doncs aquesta caminada que es farà per conèixer herbes remeieres, fantàstic, el taller d'ungüent. Una de les coses que feien aquestes dones sàvies eren ungüents per sanar, per curar, i per això van ser acusades també, perquè sabien fer aquestes meravelles amb elements naturals. Per tant, jo crec que el repte per fer-la gran és això, arribar a tothom des de diferents punts de vista, que a les escoles s'expliqui la llegenda, com la nostra llegenda de Caldes de Montbui, que la gent gran a la residència, doncs, quan es senti la música, la reconegui a la primera. Ara estem fent tasca de posar-la i que entenguin què està passant, però no, encara no ha arribat això. Per tant, que el llegat sigui aquest, la música, la llegenda, el perquè de les herbes remeieres, el de les dones sàvies, això és el que farà gran la festa.
0: No, home, això representa és conèixer bé el que eren aquestes dones, no? I cada cop més m'imagino que des de l'associació, no, que ho fa, no? És el fet d'aprofundir, o sigui, de donar més pes a la història d'aquelles dones.
8: Sí, bé, totes aquestes activitats que es fan així complementàries relacionades amb les herbes remeieres, i això és per ficar més context, no? Una mica també per entendre com eren, no, aquelles dones també.
6: Jo on sí que veig, perdona, jo on sí que veig...
0: No, perdona, no, has de parlar.
6: Jo on sí que veig camp per córrer és en l'expansió de la narrativa de l'escaldarium, no necessàriament amb la pròpia festa, sinó... El judici és una expansió de la narrativa, vale? Va començar amb la llegenda del foc i l'aigua, no sé què. El judici és agafar un fet històric real i integrar-lo al final, connectar-lo amb la narrativa de l'escaldarium, a més amb un cronològicament, no? És a dir, les dones moren, ressusciten com a bruixes i diuen, i ara us cagareu, diguéssim. I a més el judici acaba amb el Tabermaliot per enganxar amb l'inici de l'escaldarium. Templarium va una miqueta més enrere, amplia la narrativa cap aquí, no? Hi ha les plagues, no sé què, que acaben amb les remeieres, no sé què. I jo sóc molt fan, i em consta que en aquesta taula no sóc l'únic, de les grans narratives, no? De fantasia, Senyors dels Anells, Star Wars, no sé què. Aleshores, d'alguna manera, a un nivell, evidentment, local, estem fent això. Estem generant una narrativa que si en el futur van apareixent nous actes, és a dir, previs, per exemple, jo estic convençut que hi haurà l'oportunitat d'anar inventant més spin-offs d'aquesta cosa, no? I anar eixamplant la llegenda.
8: És una festa que està viva, realment, no?
6: Totalment.
8: Dir, sí. Una vegada també l'Helena Pielias, que me'l recordo, que deia l'escaldarium és una festa viva, sempre hi haurà novetats, sempre hi haurà algun acte més, sempre li podrem donar la volta alguna cosa més per o que s'entengui millor, o perquè llueixi més, o posar-li més èmfasi un any... Perquè sí, doncs mira, aquest any és el 5è any del Templarium, però fa dos va ser el 30 de l'Escaldarium, i d'aquí ara serà el 32 de la Godra, i cada any tenim celebracions per fer.
0: Cada any va passar, cada any va passar un any. Aleshores és això, i és el fet de que és una festa consolidada, però anant cap a més, no? I és el que esteu dient, vull dir, evoluciona, i és el fet de que hi ha futur, vull dir, que el futur sempre, clar, si cada any que passa hi ha coses noves, i tot i que no hi hagin coses, o sigui, perquè podríem dir diferents, no? És el fet de que es vagi fent, i sempre a partir d'ahir, que és el que dius tu, sempre van incorporant, doncs...
8: Bueno, jo crec que també el que ens caracteritza...
0: Canvien d'alguna manera.
8: El que ens caracteritza bastant no és la frase precisament de és que això sempre s'ha fet així. No existeix aquesta frase per nosaltres. No. Sempre hi ha coses a fer noves.
4: Sí. Mm-hmm. Ahir vas dir, Ramon, una frase que em va encantar. Quan estàvem al... Bueno, perquè jo sóc del Barça. Llavors estàvem a l'assaig del Templarium, i ahir va passar una cosa molt bonica. Ui, que sí. És que, clar, la diablesa de la colla infantil, al acabar l'assaig, va decidir fer un discurs i un discurs molt bonic, molt emotiu. Estàvem tots plorant amb la llagrimeta. I el Ramon va acabar i em diu, això és la masia de l'Escaldarium. Sí, sí. I és ben bé això. Vull dir, què passarà d'aquí 10 anys? Doncs tant de bo que aquest nano estigui aquí parlant com a director de l'Escaldarium, com a cap de colla, com a director del Templarium, coordinador, el que sigui, no? Però és que jo crec que això passarà. I seria molt xulo aquest relleu, no? Que hi ha una mena de... Hi ha un problema aquí, i és que a la colla infantil hi ha unes edats que ens costa molt mantenir-los a la colla. Jo crec que el repte, aquí ho llenço, aquí així en direct vivo i en directo, que el Templarium està enfocat als infants i joves, doncs tant de bo tinguessin alguna dansa, sobretot els joves, no? amb alguna cosa, no? que els encoratgi a seguir en aquesta franja d'edat, que són entre els 16 i els 18, perquè es quedin i després passin directament del Templarium a l'Escaldarium sense que vulguin marxar perquè no tenen els amics a la colla, no sé què. Jo crec que no,
3: això es podrà fer. Això es podrà fer. Com que el Templarium està creixent i encara podem fer cosetes, doncs
4: sí, segur. Jo crec que aquest esperit que tenim d'anar millorant i això potser no passa per millorar més coses de l'Escaldarium o això, sinó més aviat en crear, doncs, en acabar sí. de tancar bé el Templarium i
3: a més coses. Que cal dir-ho, que tenim una cantera impressionant. De fet, sí. És això el que deia la Gemma, que justament ahir vam fer l'últim assaig, l'assaig general de Templarium, i quan veus la canalla ballant a la palassa, tranquils, amb total seguretat, dius, ho estem fent bé.
7: És molt fort, eh? És
3: que ho hem parlat
7: prou. Quants nens participen en el Templarium?
3: 23 nens, o sigui, en total entre adults i infants i joves, uns 90 i pico. Més 6 bombers.
7: Sí, sí.
3: Sí, sí.
7: Que molt bé, no?
3: No,
7: és... O sigui, 90 i pico i més 6, ja tens el centenar.
3: Sí, sí, no, més o menys la mateixa quantitat que l'Escaldarium.
7: Molt bé. Dir, això, per tant, són 5 anys, no? I que cada cop també
3: sí, també va cal,
7: més.
3: Sí, també cal dir que, clar, que amb els infants i joves necessiten a darrere un coixí d'adults que són els que realment fan totes les tasques de manipulació de la pirotècnia, de, bueno, clar, hi ha unes normatives, hi ha unes lleis que diuen que els infants no poden tocar la piro, uh-huh. La poden portar a la massa però no tocar-la, llavors hi ha una quantitat de gent adulta darrere que també dona-los les gràcies perquè déu-n'hi-do la feina que hi ha, sí, sí.
6: I ahir va passar una cosa també, que és que jo no havia vist mai tanta gent a l'assaig de Templarium.
7: Ja,
3: és cert, sí, sí.
6: I això vol dir que el Templarium ja comença a tenir fans sí. del Templarium, sí. No? No és rotllo, a mi molt l'Escaldarium, no. Ja té fans propis.
7: A l'assaig del Templarium, quin dia s'ha fet?
6: Ahir. I la plaça estava, o sigui, hi havia molta gent. Aleshores, Templarium no només fa una molt bona feina a nivell de formació de futurs diables o de ja presents diables, no? Però futurs diables de l'Escaldarium, sinó que acosta la cultura d'Escaldarium a un públic que fins ara no hi tenia accés, no podia participar, podia veure per la tele, podia venir a l'assaig del dijous, però ara té la seva festa, amb la qual tot això també és assegurar l'Escaldarium i tot el que l'envolta pel futur. Mm-hmm. Perquè ho va generant ja des de molt petits, no?
3: Sí, igual que deia la Laia, que la programació hi ha activitats que no estan tan relacionades potser amb el foc o amb l'aigua, doncs també oferir per generacions, o sigui, que no només els adults tinguin accés a les activitats, sinó que també hi hagin activitats dirigides als infants i joves.
7: Als infants, vull dir que a la canalla podrien dir, no?, en aquest cas. A partir de quins anys poden participar?
3: A partir de 8 anys.
7: De 8.
3: De 8, la colla infantil i juvenil són de 8 a 16. Llavors tenim aquest pas dels 16 als 18.
7: Que ja passen als adults.
3: No, encara no. I és el que estem intentant de treballar dintre de la secció infantil-juvenil, de veure què fem.
7: És a dir, que si acaba el 16, els de 17, 18...
3: És el moment aquell en què se senten una mica perduts i llavors és el que hem d'acabar de veure com ho gestionem per donar-los un espai, perquè és que apunten maneres. Llavors, aquests 2 anys a vegades en perdem alguns.
7: I quina, sí. Perquè fa la força narrativa de les danses del foc i de l'aigua, que en aquest cas crec que és tu la que podria portar-lo a aquest tema, però evidentment participeu tots.
3: Mm-hmm. Bueno, força narrativa, a veure, la llegenda en si, vols dir, et refereixes? Sí. Doncs la llegenda és el que dèiem abans, és el que dona sentit a l'espectacle, i no sé si algú més... Vol dir alguna cosa més, però és això, bàsicament la llegenda és la que dona el sentit final a l'espectacle juntament amb la música.
7: És el que deia el Ramon, és la força narrativa de tota la història, des del Templàrium fins al final de l'Escaldàrium.
3: L'univers
7: Escaldàrium.
6: Com capítols.
7: Sí. És com això, no? La natura, la natura que es mou, la natura que trontolla, la natura no sé què, que fa que les plagues, totes aquestes coses, no? El foc, l'aigua, no? I les remeieres que lliguen, que ajuden a la natura, ajuden a les persones. Després, bueno,
0: sí. Home, la justícia
7: se les acusa.
4: És que ajuden a la natura, però el poble les acaba culpant. El poble
0: és que la història anava així. Aquestes dones tenien una força brutal, vull dir que eren elles amb totes les aquestes herbes curaven, eren boníssimes, tan bones eres, doncs, que els que van sortir els homes que es consideraven metges o el que sigui, digo, ens estan traient tot el protagonisme que tenien, no? I és a partir d'ahí que comença.
7: De fet, a mi ells ho saben, em fa molta ràbia quan la gent diu, ah, Escaldàrium és allò de les bruixes, perquè em fa molta ràbia perquè l'Escaldàrium no és allò de les bruixes, l'Escaldàrium va néixer per explicar l'origen mitològic inventat i que ens el vam fer venir a mida de l'aigua termal. Però sí que és veritat que les bruixes, o més que les bruixes, les dones remeieres...
0: No importa que li diguis bruixa, bruixes, a mi no m'importa que li diguis bruixa.
7: La idea és que són dones, són sàvies i són bruixes després, sí. No? Però vull dir, són el lligam. O sigui, a mi quan la gent diu, és l'Escaldàrium, ah, sí, és allò de les bruixes, em puja una mena de cosa per aquí, perquè penso, hòstia, no, l'Escaldàrium no són les bruixes. Les bruixes és un personatge de l'Escaldàrium. Però sí que és veritat que en l'univers Escaldàrium, les bruixes... són el lligam dels tres actes. Mm-hmm. Això sí que és veritat.
4: Tenen molta força.
7: Tenen molta força, les dones.
4: Sí. També perquè...
7: bruixes o fotolia
3: tu. Com es veu ara mateix aquí a la taula.
7: Com es veu ara mateix aquí a la taula, les dones tenen molta força.
3: Sí, sí.
5: De fet, fa poc...
0: És que sap greu perquè només tenim ara un home.
6: No. Estic molt a gust.
0: Però és un home molt feminista.
7: En tota la història de l'Escaldàrium només hi ha hagut un home director.
4: Sí.
7: La resta tot han sigut dones directores de l'Escaldàrium.
3: I la coordinació també ha sigut majoritàriament femenina.
7: Però el primer coordinador era...
3: El primer coordinador va ser un noi, sí, però després va venir la Gemma i després tu, em sembla, no?
7: Sí.
3: I l'Arènia també. Sí, que...
0: No, i gairebé totes.
3: No ha sigut intencionat, no ha sigut ni per la quota ni res. No ha sigut perquè simplement pues, ha sortit així.
7: Sí,
3: totalment. No, que dient això que deia la Magda de l'Escaldàrium és allò de les bruixes, a mi també a vegades em sorprèn, no? Perquè ara fa poc ha sortit un llibre que parla de les bruixes als Països Catalans, però amb la perspectiva de gènere, no? Que es lliga bastant amb el que fem nosaltres. I per primera vegada a la història he vist un llibre que parli de la bruixeria als Països Catalans i sortir Caldes de Montbui i sortir l'Escaldàrium, no? I llavors això és com una cosa...
0: Quin llibre és aquest?
3: Es diu així, em sembla, sí, la bruixeria als Països Catalans, i em sembla que és de l'editorial F2. Mm-hmm. És un llibre gran així amb tapes dures i això.
7: Apunteu.
3: I surt el mapa de Catalunya amb diferents actes que es fan, no? Per visibilitzar els processos de bruixeria.
0: Hi ha un altre que es diu La Catalunya embruixada, no és tan gros aquest com no tu dius. Des de la Glòria Sabater Marín, una gran investigadora de tot el tema de les dones, no? Perquè a ella precisament quan he dit jo, diu, no importa que diguin bruixes, eren bruixes, no passa res, no? I ella és una dels que
3: diuen
0: això.
3: Però sí que es fa la diferència, no? Perquè al final tal com se les veia a elles, bruixa era una cosa molt despectiva, no? I al final
0: no, però...
3: era per fer la diferència de que bruixes com se les entenia en aquell moment no ho eren.
0: No.
3: Eren simplement dones normals i corrents que es trobaven i que tenien els seus coneixements i eren remeieres i curaven a la gent fins que van aparèixer a les universitats i els senyors, que només estudiaven els senyors, van dir que aquells sí, sabers que... eren seus i no podien ser de ningú més, no?
0: No eren de dones. Vull dir que
3: control de la natalitat, de la reproducció, bueno, totes aquestes coses.
4: I penso, afegint una mica lligat amb això, que almenys en el cas dels Valls de Diables sol ser un espai bastant masculinitzat, on domina sobretot la figura masculina, el diable, no? No és la diablesa, bueno, és l'única.
3: L'actitud una mica també de hooliganisme, sí, no? Sí. Una mica a vegades amb això.
4: I també. Potser l'Escaldàrium ens dona aquesta oportunitat d'incorporar la figura femenina a dintre d'un espectacle de foc i una figura molt poderosa, i a més és que té una història darrere, una història verídica i vinculada amb el poble de Caldes. Per tant, penso que té molt de sentit que la bruixa, al final, o sigui, jo quan diuen lo de les bruixes penso, o sigui, jo m'ho prenc diferent perquè penso, pues estem recordant aquestes dones, saps, d'alguna manera, que encara que els diguin bruixes, tothom sap que no ho era. Espero que
0: no importa.
4: La tasca de la forca és doncs, ensenyar que no eren bruixes, eren dones molt sàvies. O sigui que mola, jo crec que està bé donar-li aquest espai de dones a dintre de la cultura popular i dintre dels correfocs i tot aquest món, que és bastant limitat. Mm-hmm. Hi ha algunes colles de bruixes, però poquetes.
2: No, que volia afegir que el guai també a la nostra colla és que al final ja som tantes noies en uns càrrecs que potser haguessin sigut de nois, que al final jo penso que som unes referents per altres noies que vulguin pujar i entrar a la colla, perquè potser des de fora, amb segons quins grups no t'atreveixes, però jo si entro a la colla, que a mi em va passar i vaig veure 13 ties superempoderades fent de bruixes, va ser el motiu principal pel que em va fer apuntar-me a la colla de diables. Prèviament em feia pànic per la pirotècnia, però llavors vaig dir, ostres, que xulo que és això, i va ser quan em va fer entrar, i penso que guai que certs càrrecs estiguin coberts per noies, perquè al final no deixem de ser unes referents, i bueno, crec que suma molt, i és una cosa especial que tenim aquí a Caldes. Mm-hmm. Perquè a les altres colles no hi ha tanta quantitat.
8: Mm-hmm. De la mateixa manera, amb el judici, per exemple, fem pedagogia amb els homes, no? Perquè al final sortim a llegir, bueno, a dir un manifest al final de l'acte, i també hi participa el que fa de jutge, el que fa de caçador de bruixes, algun guàrdia si vol, no? Llavors tenir homes també dintre de l'espectacle que puguin entendre què passava i puguin empatitzar també és una feina de picar pedra, però també és pedagogia, no? Mm-hmm. Vull dir que nosaltres les dones ja la sabem la història, ja sabem el que hem de fer cada dia, ja sabem el que carreguem cada dia a les nostres espatlles i als nostres cervells, doncs ara que també els altres ho entenguin, no?
0: Quin és el moment de la festa que us emociona més? I això sí que va també per tothom. Per totes.
5: Jo diria al principi i al final.
3: Sí.
5: Sí, les primeres notes del Termaliot és brutal. O sigui, és que són sentiments inexplicables. És com... se't fica la pell de gallina i tu saps que estàs començant això, i també és el que hem parlat moltes vegades, no? Tots estem allà i tots estem fent la festa junts, però realment cadascú la viu a la seva manera totalment.
8: Sí,
5: i al final...
8: Els nervis, hi ha gent que els viu d'aïllar-se durant 5 minuts i fumar-nos un cigarro o el que sigui, hi ha gent que li agafa verborrea i no para de xerrar i no para d'estar ultraexcitat tota l'estona, i hi ha gent que, bueno, vas veient que d'això, però resulta que...
2: Sí, el pipi de nervis.
3: El pipi de nervis és el pitjor.
5: Clar, com que, al final, com que cadascú ho ha viscut a la seva manera, penso que el moment també molt important és quan ens reunim tots al final, que es fa el vist de la invocació i el repicó, que al final és el moment que ens retrobem de, vale, ho hem fet, tio, i anem a celebrar-ho ara com cal. I, o sigui, jo crec que al principi i al final, i òbviament durant tota la festa, també és superespecial, però al començament i a l'acabar i retrobar-se tots, jo crec que...
2: Jo afegiria el moment solemne de la godra, també, que és un moment que...
5: Que és la meitat, de fet.
2: És la meitat, jo recordo de mirar-nos en plan, és que s'està acabant ja, eh? Ja estem acabant. I la gent fa silenci i respecta l'avançada de la bèstia al mig de la plaça, i hi ha les notes que vas fer màgiques, Ramon. És que jo crec que és dels moments que més ens emocionem, perquè al principi és els nervis, vinga, que comença, i al final és l'eufòria aquesta col·lectiva, que estem allà celebrant i explotant, però el moment de la godra, bueno, és bastant...
7: Sí, com a moment que ara us faré una miqueta d'enveja, em sap greu. Un moment que és molt guai amb això de la godra és jo que les senyores directores em concedeixen l'honor moltes vegades de guiar la godra. Quan et poses allà amb el botafoc davant de la godra i et gires per veure per on has de pujar i la plaça fa i s'obre tota i et deixa un passadís, això ja us dic ara que és de pell de gallina.
8: Inexplicable, no?
7: Inexplicable. Val. Que tota la plaça s'obre i et deixen pujar. És molt guai, això.
4: Doncs...
7: molt.
4: Vivint-ho de forma així, com el que deia la Jana, no? Cada persona ho viu de forma molt, molt particular. Jo, com a directora, crec que un dels moments més apoteòsics de tots és el moment de les cascades. Sí, sí, sí, sense cap mena de dubte. O sigui, a nivell d'eufòria, d'estar al costat del botoner, perquè, clar, tota la pirotècnia, o la majoria de pirotècnia, és elèctrica, i, per tant, ho controlem tot des de l'escenari, una persona que es dedica, que se sap la festa de memòria, i acompanya a nosaltres, i és el moment que les bruixes acaben i els esbirros acaben la carretillada, i és que és tan guai.
5: També és veritat que durant tot el Termaliot i la majoria del Salt de les Bruixes fins que no arriben les cascades, la gent està esperant espurnes, saps? I el moment de tota la plaça plena de cascades de foc, també veus que el públic ho està gaudint un munt perquè sí, és el que volia fa molta estona.
4: 100%.
0: Bé, és que és impressionant. Justament quan veus... suposo que les cascades és quan veus tota aquesta... jo particularment no sé com explicar-lo, no? Però que sí que veus una diferència de la pirotècnia aquesta, no? D'aquest fum, d'aquesta cosa que...
2: És que al final és una pluja de foc que cau de tota l'estructura i omple la plaça de llum.
3: Bueno, al final és un canvi, no? De tenir el foc a terra a de cop passar a tenir unes cascades a sobre que il·lumina la plaça, que canvia, la plaça canvia, i realment és un moment molt xulo.
0: Sí, sí. Ja, vull dir, impressiona i et sents molt bé. Ja no et fa por el fet de... Perquè depèn de quin moment, no? Sobretot quan te cauen espurnes així i tal, però quan veus aquesta part, és que no hi són les espurnes, és com veure això que esteu dient, cascades.
5: Sí. Jo crec també
4: de foc.
8: Que un altre moment que està molt xulo, en veritat, que no és una tradició, però fa com uns anys que ho anem fent, que és l'endemà el diumenge, quan ja s'ha acabat tot, quedem, ens anem a fer unes birres al bar, ocupem una terrassa enorme i ens comencem a com a explicar com ho ha viscut cadascú, no? I les anècdotes de coses que a vegades, jo què sé, si tu estàs al backstage preparant-te per una cosa, mentre estan passant altres coses a la plaça, tu no saps el que li ha passat a l'altre, i realment fins l'endemà que et tornes a trobar i t'ho expliques, hi ha vegades que no saps que aquella persona li havia passat que se li va descordar l'espardenya i va haver de fer no sé què, no sé quantos, o que un altre pues, el van estirar de la capa, no? I l'endemà, quan ja tot ha passat, que dius, oh tio, que bé, ja s'ha acabat, i ara és com el nostre moment de relax, també és molt guai. I jo, a mi també m'agrada.
0: I explicar un cadascuna la seva vivència, podria dir,
5: no? Les batalletes.
0: Sí.
5: Ens encanten.
6: Jo m'estic posant nerviós, eh?
0: Per tu, Ramon. Ramon, tu què estàs?
6: Estava fent una cosa a la panxa.
0: Estàs allí a dalt de l'escenari quan estàs dirigint la música. Com et sents realment? Perquè tu estàs dirigint la música. En realitat no vius la festa, la vius, però tenint en compte només la música,
6: no
0: el que està darrere, no?
6: No, jo justament faig el contrari.
0: Ah, vius.
6: És a dir, jo, la meva feina és dirigir l'orquestra i fer lligar el que fa l'orquestra amb el que passa a baix.
0: El que passa
6: amb
0: baix.
6: La qual cosa, haig de tenir un ull a baix i un altre ull a l'orquestra. I sobretot a les danses de foc, les danses d'aigua, diguéssim que manem nosaltres. Quan comencem nosaltres a engegar l'aigua, quan acabem nosaltres es para l'aigua, però en el foc mana el foc. I jo estava pendent d'allargar fragments, escurçar fragments, reaccionar si hi ha alguna cosa imprevistos, etc. Aleshores, és bastant estressant i és la millor feina del món alhora. I per mi el moment, bueno, hi ha diversos moments, jo estic d'acord amb tots els que heu dit. A mi el moment, per mi, si és una muntanya, l'Escaldarium, el cim és l'encesa final de la godra.
0: Sí.
6: A mi aquell moment, des de l'escenari, allò és en plan... Tot té sentit, dius, tot l'estrès que has passat, tot el que suem, tot el que no sé què, del que patim, val la pena. És al·lucinant.
5: Totalment.
4: Jo volia afegir un moment, que ara és que se vaig pensant, ara aquesta pregunta m'ha agradat, eh? El ximpum final. També has de dir, el castell de... A tu t'agrada molt això, eh, Magda?
7: M'agrada molt, Daniel. A mi és que sóc molt fan dels ximpums finals.
0: És el
7: castell de foc, que és una mica el que dèiem d'anar guanyant amb qualitat. Jo crec que en els últims anys l'Escaldarium ha fet un salt qualitatiu brutal en el castell de focs final. És espectacular això de fer-ho des de dalt de l'estructura. I sí que el primer o el segon any que el vam fer vaig dir, ai, a mi no m'agrada gaire, perquè a mi m'agrada que peti fort i que... però cada vegada és... a mi m'agrada molt, és brutal.
4: És que està coordinat també.
7: És que està
4: música,
7: coordinat amb la música, és que
6: bueno,
7: és
6: bueno,
7: tan
6: bueno,
7: guai.
6: Bueno.
2: O el Ramon ho coordina.
4: No,
6: jo aquí explicaré un petit secret. I
4: ho
6: és
4: fas
6: que,
4: molt fàcil.
6: I és que la durada de l'orgia, jo la faig a ull. En plan, si us en recordeu, fa uns anys vam incorporar un fragment que no hi és a la peça original per allargar-la a voluntat, perquè el que passava abans era que la melodia final de l'orgia, que es repeteix moltes vegades, la repetíem fins a la hipnosi. O sigui, la repetíem en plan, això sembla una broma, o sigui, repetir-la tantes vegades, però era en plan molt exagerat. I vam dir, hosti, doncs fem un fragment al mig que puguem allargar més o menys, i així al final no la repetirem tant. I no la repetim tant. però jo vaig com a ull, dic, pues ja està, ja portem un ratet del fragment del mig, ja suposo que
5: n'hi ha... Quan veus que els diables hi han cremat molt, ja...
6: Sí, però, pues suposo que ja n'hi haurà prou. Hi ha anys que dic, hòstia, pues no n'hi havia prou.
4: Ara estic entenent moltes coses, jo.
6: Clar,
4: no, us ho explico. Acaba, sí.
6: Sí, en un moment. I aleshores dius, i jo dic, aneu repetint això, no sé què, i tal. I l'objectiu és no repetir moltes vegades la frase final. Aquest és l'objectiu. I llavors quan comencen quan comencen els focs finals,
4: sí,
6: dic, bueno, ja està.
5: És com, menys
6: és com veure, la línia d'arribada, no? Dius, bueno, ja està.
4: Doncs és molt graciós això que estàs dient, perquè clar, jo no bueno, crec no que ningú d'aquesta taula era conscient d'això, o poder la Magda sí, però jo no n'era gens conscient. I ara ho entenc tot, perquè és que hi ha anys que els diables em diuen, és que l'orgia aquest any ha durat molt poc, és que quasi bé no hem cremat, perquè en els assajos es fa llarga. Després a l'escaldarium es fa curta, això és veritat, perquè l'adrenalina...
3: Es fa curt tot a l'escaldarium.
6: Sí, es fa un passar volant.
3: Sí.
4: Però jo crec que ara, almenys nosaltres, seguint la música que fem servir pels assajos, que és un any que ho vam gravar,
6: sí,
4: nosaltres ens guiem d'aquesta música per encendre el castell de focs.
2: Clar, amb un cap vale, concret.
6: Això m'agrada molt que m'ho diguis, això. Perquè
4: sí, clar, perquè...
6: Ho faré servir jo.
3: Això és com una reunió de comissió escaldària.
6: Total, no? Ara
5: sortim coses que podríem haver parlat abans.
4: Ara estic entenent que, clar, la base d'abans pot allargar-se fins... Clar, tu no tens ni idea de quantes carretilles els hi queden als saquers.
6: Exacte, llavors és com especulatiu, dic, bueno, jo què sé, parem ja.
4: Ai, que interessant, eh?
6: I ja ho veurem.
4: A partir d'ara, els diables que es queixin perquè creveu sí, poc,
9: això està molt bé, perquè ara ho anava a dir. Tertúlia, crear tertúlia i que vosaltres precisament parleu de coses que no heu parlat, a lo millor de manera conjunta,
2: no.
9: És guai.
2: Ens has creat una necessitat de reunir-nos amb tu per revisar altres...
3: Ramon, allarga-ho tan compromís.
6: No, vull dir, jo ja demano disculpes d'avançada si al final s'allarga molt. No,
5: necessitem un pinganillo.
3: Mai és massa.
6: És que m'he fet curt jo.
2: Assagem sempre amb un canvi concret, llavors ja sabem que hi ha les flametes i ja és com que ja fem la senyal a les fogueres de prou, però clar, depèn de si no el fas mai, nosaltres seguirem, o si el fas abans...
6: Vosaltres feu, ara no.
4: Després ho parlem.
2: Sí,
4: justament... Veus com sempre hi ha cosa a millorar?
3: Sí. Jo anava a dir justament que jo com que, bueno, fa 4 anys, aquest serà el 5è any que faig l'Escaldarium, que he anat provant una mica totes les posicions, com a diable, l'orgia, com a mínim en el meu cas, és el moment que dius, vale, he acabat tot el que són danses en què he d'estar pendent, de fer les coses com toca, amb el ritme, tal, arriba l'orgia i aquí vaig a cremar lliurement, a tirar-me sobre el públic, a disfrutar del públic també, i la gràcia és que és foc i aigua. O sigui, sí, et mulles, sí, també, clar, a la vegada, clar, que això és, com a diable, no ho acostumes a trobar enlloc.
5: És un regal, com a sí, diable.
9: Sí. Hi ha la possibilitat d'escoltar l'orgia, a veure si és possible, mentrestant continueu parlant, no? Ens busca el nostre tècnic, ens busca l'orgia, no? Perquè ara no la recordo jo.
10: Mentre busca jo...
9: Ai. No, mentrestant la Laia anaves dient, sí.
10: Mentre esperem la música, jo vull també explicar punt de vista, perquè jo estic al centre de control d'emergències.
5: Ah, és un altre punt de vista,
2: que és un tema delicat.
10: Allà és molt dur, envejo moltíssim els que esteu a la plaça, tinc pànic al foc, per tant, per això els envejo tant, perquè m'agradaria molt ser més valenta i atrever-me a posar-me allà sota, per tant, encara tinc com més responsabilitat en el sentit de si passa alguna cosa, i jo començo a veure foc per tot arreu on no hi és, però el moment de tancar les llums de la plaça, aquells segons, yeah, quan tanques llums, yeah, la plaça a les fosques, o sigui, a mi se'm fa etern aquest moment, a mi sí, perquè em fa por, la plaça a les fosques, aquell moment l'estómac és horrorós, i tinc una anècdota amb els Mossos, que clar, jo visc també, no ho sembla, però jo visc molt la festa, i quan la Godra quadra la música amb, no, els diferents, les diferents enceses,
7: jo va haver-hi un any que em vaig posar a saltar, jo bien, bien, sí, en plan gol, no? I els Mossos, però què et passa? Jo, és que està quadrat. I vaig haver d'explicar per què estava quadrat. No entenien que la música anava amb les diferents enceses i els vaig estar explicant i va ser molt emocionant. És que hi ha moments que és de saltar. Igual sí. Que hi ha moments, també us he de dir, que amb el pali jo m'amago a la finestra, faig així i penso, ai, Déu meu, que funcioni tot bé, i em fa una mica de respecte aquest moment, és la plaça s'encén des de dalt, només veus fum i no saps el que està passant a sota i faig així com ai Déu meu, però hi ha altres moments com la godra que això que saltes i el repicó, ells estan saltant a baix i jo estic saltant a dalt.
5: Ara no us ho dic, pots tirar-te, t'agafaríem.
9: Sí, ara recordo que justament en l'Escaldarium de l'any passat va passar alguna cosa, no recordo què, però va passar que la gent esperava i
7: no
9: la cosa
7: plàstic.
9: Que és això que tu es que vosaltres
3: pali, no?
9: Explicàveu abans, no?
3: Pot ser
7: dels, sí. Dels focs.
3: També. Sí.
4: El pali va tardar en sortir.
3: Vam tardar a sortir figures.
4: Perquè...
2: Sí, però això va ser un tema de les figures.
3: Perquè no teníem llum i havíem de fer unes coses. Que
4: bueno,
3: no.
4: S'havia de posar la pirotècnia en les varilles i no s'hi veien.
3: No ens hi veiem.
4: I estaven sols en aquell moment perquè tothom estava a punt, però les figures no s'hi veien i no tinaven. I llavors nosaltres des de dalt de l'escenari, què està passant? Què estava tothom? Aquest va ser un moment que sí que va sortir una mica més tard. Bueno.
9: Però després és igual.
4: Era
9: el públic va disfrutar igual.
4: Com que hi havia la pirotècnia protegida per plàstics. Les cascades crec que van encendre una de les bosses, que just la que quedava just a sobre de l'escenari de tabalers i de direcció. I va anar caient al llarg de la festa. De fet, estàvem en plena aigua i seguia caient allò. I
2: una harpia va anar a apagar-la a l'últim moment, va fer la volta i va dir, mira, s'ha acabat, i ho va arreglar.
5: No sé si també va ser l'any passat
9: o
5: fa dos anys.
9: No, l'any passat també el tema de la música. Crec que això va ser un...
2: Va ser el gran disgust de la nit.
4: Ramon, si vols.
9: Sí,
6: l'altre dia ho comentava, no sé si amb tu, Gemma. Jo encara ho recordo com una ferida, allò, eh?
9: Sí.
6: Per com es va produir, que no ve el cas, va ser una agonia per nosaltres, perquè van ser moltes hores d'intentar-ho, de no poder, de veure que no es faria...
8: De moltes reunions d'emergència, de comitès de crisi, d'alertes del Procicat, el mòbil sonant... Bueno,
3: voluntaris treballant a tope, i clar, i amb la incertesa aquesta constant, no? De no saber...
6: Ser horrorós. Però... però bueno, de tot se n'aprèn i n'hem tret lliçons importants, de manera que ja està. Aquest any
9: anirà tot su...
3: Sí, però sí que és cert que l'Escaldarium, Templarium, sense la música li falta una pota del tamboret, no? Que diem.
9: La música en directe, perquè sí que després
3: clar,
9: hi va haver la música, però era la música que va faltar això, no?
5: Jo recordo una foscor allà dalt de la plaça.
6: Sí,
5: estaves a dintre de la plaça fent el teu...
3: I miraves l'escenari i deies, què passa aquí?
5: Com molt fosc i molt fred.
6: Ens vam sentir molt recolzats. Aquesta part va ser molt bonica.
2: És que no era una sensació de fer l'Escaldarium, sinó de fer un superassaig general, que hi havia molt foc perquè aquell dia teníem molts diners per gastar-lo, però no va ser sensació d'haver fet l'Escaldarium perquè no hi havia els músics i clarament...
8: A més
2: no,
8: va fer fred a la nit i anàvem tots abrigats era després extrany. I semblava festa major, però raro.
2: Mira,
8: va ser molt raro.
2: Jo crec que es va consolidar el treball de la comissió.
3: Estranyàrium.
2: Jo crec que és com que la comissió s'ha anat treballant i s'ha anat construint, no?, per tirar endavant la festa d'una manera més organitzada, i va ser una consolidació forta de mirar el bé que estem funcionant, sí. Perquè cada punt d'emergència ens trobàvem tots i totes.
5: Tots a la una.
2: I decidíem, i amb cara de pànic, de susto i d'enfado i de disgust i de tot, era com, bueno, què fem? Com ho fem? Aquí va ser com, nosaltres estem units.
6: Va ser una gran,
2: i es nota.
6: Una gran experiència, al final, també, de...
9: Sí. De treballar de manera conjunta.
6: Sí, allà
3: bueno,
6: vegades... que va ser molt
3: A vegades has de passar coses d'aquestes per acabar de fer la unió i l'encaix. Ara ja
5: també,
3: sí que treballem
5: i també
3: bé.
5: Va ser molt maco la reacció del poble, no? Tot el poble estava superatent de, vale, què passa, com esteu, saps? La gent et venia amb vale, com heu passat la tarda, com heu passat el dia, es preocupaven, què necessiteu, us ajudem en qualsevol cosa.
8: I empatitzaven amb el patiment que estàvem tenint.
5: Que al final també va ser un, o sigui, algo que vam veure molt clar de, o sigui, aquesta festa no és nostra, aquesta festa és de tothom i tothom sí, maneja
7: una, una feina espectacular, també ets a dir, de la comissió de comunicació, eh?
5: Sí,
7: la comissió de comunicació de la part de Diables i de la part de l'Ajuntament, o sigui, era pim, pam, ara sí, ara no, ara aquesta hora, ara això s'anul·la, ara això no sé què.
8: Sí, molta coordinació també.
7: Va ser brutal.
4: Jo aquí, o sigui, si parlem de moments importants que t'han marcat a la història, no? De, ja no només de durant l'Escaldarium, sinó de moments com èpics o moments que recordaràs sempre, jo va ser el moment que estàvem allà dalt decidint, bueno, i què fem? Perquè jo me'n recordo que ens van dir no, no es pot fer, amb la música no es pot fer, i clar, o sigui, jo per mi la primera resposta meva personal va ser no, és que si no hi ha la música no es fa. No, la primera reacció va ser aquesta. I aquí el Ramon, amb un acte de generositat enorme, va dir, no, és que això, és que l'Escaldarium no és, no, és del poble, és que l'hem de fer. Encara que sigui així, s'ha de fer. I em vaig emocionar molt. Va ser, va ser com, bueno...
8: Ja és en plan de, com per fer un reportatge no, és, èpic, de moment èpic del sí. reportatge.
5: És que
8: no?
5: Va ser molt èpic, sí, de documental. Bueno, i perquè nosaltres sabíem que per molt que anul·léssim l'Escaldarium, la gent a les 12 de la nit estaria allà sí. si no plovia, saps? Sí. Perquè... Bueno, és com l'any de la pandèmia, no? Que no hi havia Escaldarium, però la gent anava a la plaça perquè el segon dissabte de juliol a les 12 s'ha d'estar a la plaça sí. perquè algú passarà.
9: Sí, sí. No, no, no, i us asseguro que ja des de la part de... que com a públic hi va haver aquest petita coseta, però després es va viure perfectament, no? Vull dir que el fet de gaudir-la i de d'això que heu de dit, no? Que heu dit el fet de que el poble doncs, us recolzava perfectament, donava suport a aquesta manera de fer. És igual, va ser d'una altra manera, doncs ja està.
6: Tenim, tenim el millor públic del món, sí, perquè totalment. Un any vam haver de repetir la Odra i la gent es va pensar que eres percebent.
4: Es van inventar
6: això, no, això no es paga amb calés, saps què vull dir?
4: Ha sortit a temorir el poble. I després ha sortit ja a encendre, no sé què, no sé, la gent no fa unes pel·lícules impressionants.
3: Sí, però com a cosa positiva de l'any passat, també cal dir que, bueno, que va ser un Escaldarium més pel poble. Vam tenir menys gent, perquè clar, tota la gent que venia de fora, òbviament, amb previsions de pluges, però no van venir, i jo crec que la gent que va poder venir de Caldes ho van viure també com una cosa més nostrada.
9: I t'explico una cosa més, justament per això, com que va venir menys gent, doncs encara doncs les persones que vam anar allà doncs ho vam viure d'una manera millor, perquè no tenies aquestes empentes i aquestes coses que acostumen a haver-hi, no? I és el fet de poder gaudir més d'aquesta festa, no? I precisament això que heu dit, no? Que és el fet de que us fa sentir que la festa és del poble. No sé si el motiu és aquest. No, i
3: totalment.
9: Com...
3: És que és així,
6: a mi amb la música em passa. Jo no la sento meva. És una sensació molt rara, però us ho prometo. No, és com si no l'hagués fet jo.
5: Estàs alineat.
6: Us ho prometo. És una sensació de... Bueno, no sé, ja ha agafat volada. No... Nosaltres venim aquí i la toquem, però no sento que em pertanyi.
9: Bé, perquè ja, dius tu, és de la gent.
6: Però, ja ni...
9: però no deixa de ser un orgull que siguis sí. tu qui l'ha creat.
6: Sí, però a mi em referia... És una sensació molt rara, eh? Perquè dius, jo, racionalment, sé que la vaig fer jo, però no ho sent, no és com que les emocions no m'acompanyen amb aquesta certesa.
5: Bueno, perquè al final estàs compartint aquestes peces
6: allà,
5: i... Són teves, però són de tothom.
6: Les fa servir tothom.
5: Es fan clar. Servir a les escoles, sí, es fan sí, servir sí. als festivals de final de curs, a les festes d'entitats vàries,
3: els casals d'estiu...
5: Les ballen els gegants, les ballen els bastoners,
3: els casaments, també.
6: Però és curiosíssima la sensació, de veritat.
2: Que al final, si no vingués al públic, és un element clau de la festa. O sigui, nosaltres l'hem vist molt i encara ho gaudim més veient que el públic està gaudint amb nosaltres i al final és una fusió de tothom allà. I de fet fa poc ens ho preguntaven, que ho vam respondre entre Caps de Colla i Dires en el màgic grup que tenim, i eren preguntes molt xules i una d'elles era això, no? Que era el públic per nosaltres, i és com, és que és la, una altra...
5: És un altre element de la festa.
3: Bueno, és que al final ho fas... Sí. pel públic. O sigui, estàs fent aquest espectacle sí. perquè a tu t'agrada el foc, per tot, etcètera, etcètera, però perquè vingui gent a gaudir-ho amb tu.
2: I estàs veient que ho estan gaudint i que estan allà a tope amb tu i l'energia que es crea en aquesta horeta i a l'estona també del Templarium és... És que és màgica.
5: Si féssim l'escaldàrium amb tota la pirotècnia i tot el foc i la música, però només fóssim nosaltres, seria com avorrit.
6: Els primers escaldàriums eren una mica així.
8: Sempre havien sigut així i ens ho passàvem la mar de bé.
6: Ho fèiem per nosaltres.
9: Ramon, el primer escaldàrium és quan més es gaudia, perquè és quan no hi havia tant públic i es podia gaudir molt millor de la música, de tot plegat. I a poc a poc la cosa, hi va haver algun any que diu, és terrible, no? Per això que deia abans d'empentes, de tal, i clar, i a vegades penses, digo, no, és millor deixar-li al jovent que gaudeixin els que també es fiquin a dins.
5: També és veritat que és molt important la pedagogia de la festa que fem, que jo crec que ara el poble ja ho té bastant per la mà, però bueno, que també serveix l'assaig obert al poble que vam fer el dimarts passat, també perquè la gent pugui entendre la festa i pugui entendre l'evolució de les danses i el moviment que hi ha a la plaça. Que això a vegades passa, que si ve gent de fora i no sap on està venint, doncs després el que passa és que la gent, com que no coneix el moviment, doncs passa això, que hi ha empentes, que un vol anar cap allà però resulta que s'ha d'anar cap a l'altre costat. Vull dir que també és important entendre on t'estàs ficant quan vens.
9: Tota la raó. Anem ja cap a la recta final, i abans d'acabar m'agradaria obrir un últim espai, és a dir, que us voldria convidar a cadascú i cadascuna de vosaltres a compartir una reflexió en breu a allò que us surti del cor, és a dir, un desig, una idea, una imatge, el que vulgueu, és a dir, el que voldreu que fos, que representés o que transmetés aquesta festa d'estiu que és l'escaldàrium.
2: És que això fa poc ho vam parlar i per mi hi ha una frase que ho transmet, que és dir que la nit envaeixi el món. I no puc dir res més. No sé com ho veieu vosaltres.
9: Aneu dient.
5: És que és difícil d'explicar, eh?
9: No sé, jo deia sí, en poquetes paraules, sí, el que surti, però ella la ho ha dit molt bé.
4: Jo diria unió, comunitat, poble, o sigui, són com... És el que em surt de dintre quan penso en l'escaldàrium, i molta emoció, és això. Per això ho fem, crec.
3: Mario, volia comentar, referent al Templàrium també, vull dir, al final, quan veus que això, el que dèiem abans, no, que la canalla es prepara un discurs, te'l presenta, això és, per mi és l'univers escaldàrium, o sigui, la unió aquesta de tenir la llibertat de sentir que formes part d'això, sentir que ets part de la colla i et sents tan a gust que ets capaç de parlar en públic davant de tothom, siguem menor d'edat. I justament aquesta, la figura de Diablesa, que va fer aquest discurs, quan van fer l'alineació del Templàrium, va apuntar en un paperet que ell volia fer de Diablesa per fer la plaça feliç. I crec que jo em quedaria amb aquesta frase, que vull dir,
9: al final, que la plaça feliç, preciosa.
4: Sí, sí.
9: Mola molt.
8: Uà, tio, quin orgull de cantera, no?
5: Ai, sí. És molt fort.
8: És que...
2: Molt,
8: que molt. Que guai. Que un nano de 14 anys... és que ja està, és que està tot dit, ja.
6: Sí. Sí, sí. Jo crec que en un món, ara mateix en un món tan estrany que vivim, i que fora de les fronteres de allò que ens és més conegut i més proper, tot és molt estrany, la cultura de proximitat agafa com molta més importància. Aleshores, jo quan aquests dies d'escaldàrium veig pel carrer tothom samarretes d'escaldàrium i tal, a mi és el que m'emociona més. O sigui, nosaltres proporcionem una activitat molt divertida, alegria i tal, però proporcionem identitat, proporcionem comunitat, proporcionem orgull de poble, i per mi això és el més potent.
9: Molt.
5: Que bonic. Potser també que crec que l'escaldàrium s'ha de... O sigui, no només veure i viure, sinó, o sigui, jo li recomanaria a tothom que almenys una vegada passés un any en l'organització de l'escaldàrium o en... que formés part d'això, eh? Que és veritat que pues, hi haurà gent que li agradarà més i menys, però que moltes vegades intentes explicar què és el sentiment escaldàrium i és tan inexplicable que és com vine i t'ensenyem. I molta gent s'ha quedat enganxada, no? I crec que és tan... Què és això?
9: Queda molt poquet temps.
7: Laia, remata. Digues, no, Laia, remata.
9: Jo només dic que
7: en la comissió i totes les colles no som gent tan diferent, però que ens trobem en un punt comú, que és la passió i l'amor per l'escaldàrium. Per tant, ho explica tot, una festa que troba el punt de confluència de manera de fer. Per tant, això és la nostra festa.
5: Seria com la metàfora del foc i l'aigua, no? Al final, sí, l'aigua, sí, que cura, l'aigua que uneix.
7: Que uneix.
5: L'aigua que...
9: Moltes gràcies. a tots. De veritat que ha estat un plaer escoltar-vos, aprendre de vosaltres i sentir una vegada més que la cultura és un espai compartit, viu i incandescent. I moltes gràcies per encendre aquest programa amb les vostres paraules, la vostra música i les vostres lletres. I jo m'havia preparat una coseta, però me'n sembla que no me queda temps, no? Que també són paraules. A veure si tinc... Me queda un minut, poca cosa més. Així arribem al final de paraules, música i lletres a la fresca. Quan el sol cau i el poble comença a respirar més ràpid, hi ha un moment breu, gairebé imperceptible, en què les llambordes semblen vibrar. Diuen que és el preludi del foc, el sospir que anuncia que el Templarium ja ha despertat. A la plaça, algú prova un pas, algú altre ajusta una màscara i una criatura de lluny es dibuixa en l'aire com si volgués recordar-nos que el ritual no és només festa, és memòria, és promesa, és la manera que té Caldes de dir que encara s'ha d'encendre la nit. I mentre la colla es prepara, mentre el poble es vesteix de brasa, una cosa queda clara. El foc no arriba mai sol, sempre ve amb històries i a partir de demà les explicarem totes. Moltes gràcies a totes
3: moltes
9: i a tots els presents.
3: Moltes
9: i que
3: gràcies.
9: Ens escolteu. Vinga, ens retrobem a tots els que ens escolteu dijous que ve.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes de dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i més de 2.000 morts, a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials després dels dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5. Demà de 6 a 7 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldarium a Montcercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix pel carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer de Sensi Vega i acaba el carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers entre les 6 i les 7 es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular en vehicle. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una 13a edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països d'arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, més inclusió social, afavorir i ensenyar la llengua i cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Aquesta setmana es va presentar a les franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per a la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès, una acció encarregada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat de la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. L'estudi conclou que la DOP és viable tant tècnicament com econòmicament i que disposa de les condicions necessàries, però assenyala que encara cal ampliar el consens i les productores dins del sector per professionalitzar-ho i així valoritzar l'oli del territori. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora del Club Patins d'Atona ja treballa per al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser protagonista i deixa un cel ben clar. Respecte al